0: Figa Flava, que ja sé que bon royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah,
1: ah. Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dijous, dia 8 d'octubre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, amb la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on avui analitzarem el cas Atrium. Avui parlarem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, i la propera setmana tancarem aquesta primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus. Ho farem amb el representant de Vox, del PSC, i també de Fem Sant Andreu. Avui també comentarem de l'inici de la campanya anual de Ho farem amb Joan Jansana, regidor d'Espai Públic. També ens farem ressò sobre la convocatòria de vaga general per l'11 de novembre per la crisi de l'habitatge. Comissions Obreres i UGT convocaven aquest dimecres aquesta vaga general. I parlarem de Sant Andreu de la Barca i del Colea del Río, que han renovat un agermanament de les dues poblacions que arrenca a l'any 1999. L'alcalde Marc Giribet i l'alcalde del Colea del Río, José Raimundo López, han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que, segons asseguren, havia perdut intensitat en els darrers anys. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Giribet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional

0: institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional, doncs, creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca, doncs, ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López, per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents, i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim,

0: Aquesta renovació de l'agermanament també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
1: Pues sí, al final también es una manera de darle un toque institucional a este encuentro y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones, tanto institucionales como con los vecinos y vecinas, para cualquier tipo de actividad, para, en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
2: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Alcolea del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs, diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Alcolea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, tota aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després s'anirà doncs, fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs, aquest servei i doncs, també doncs, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han doncs, anat

0: fem malbé.
1: Us es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
0: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
1: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
0: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar 2 anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'ha anat resolent. Ara pràcticament queden poques avaries o zones on es pugui haver-hi el rec, i el que sí que hem fet, hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
1: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
0: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs al principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
1: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Anem amb d'altres qüestions en aquest InfoSap. Comissions Obreres i UGT, i a més d'altres sindicats, han convocat una vaga general per l'11 de novembre per la crisi de l'habitatge. N'hem parlat amb els ciutadans de Sant Andreu de la Barca. Quin opinen d'aquesta convocatòria de vaga general? En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de 2 decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
4: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
3: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
4: És que és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
3: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
4: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les piedras d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
3: ¿Directamente o indirectamente a tú te ha afectado el tema del encariment de la vivienda?
4: Bueno, yo tengo 2 hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
3: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
4: Sí, tant que sí, i tant.
3: És important? Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
4: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
3: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
5: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que es mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi demanat a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves i la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
3: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys, la crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
5: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
3: Aquest 11 de novembre, convocada a vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda,
6: Em sembla bé, em sembla molt bé.
3: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna
6: cosa? Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, i tant que sí.
3: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada aquesta vaga.
6: Sí.
3: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys,
6: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
3: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
6: No.
3: La pujada?
6: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves... Jo el que més penso són els joves que no tenen mèdics de sortir de casa.
3: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
6: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
3: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
6: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a... Mira, seré una mica dura. Amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, el pis seu tindria un amo, Sí que és potser que no ho entengui i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona, hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
3: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda o no?
6: Sí.
3: O s'ha de regular?
6: Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre, però los voltors Això no, estic totalment en contra.
3: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'Octubre Trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'Octubre Trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'Octubre Trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també doncs patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement doncs veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania doncs compromesa i educada amb valors de gènere, per cada cop ser una societat doncs més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI i LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és doncs apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar doncs aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí, van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs molts serveis a l'abast, sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'octubre d'octubre trans, divendres 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és, doncs, que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Miquel i la senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta, doncs, l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és, doncs, tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 6:15 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també, doncs, animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'octubre trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest octubre trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï, doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament, doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també, doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest octubre trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Amb la informació de les activitats de l'octubre trans, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Si sou persones aficionades al jazz, segurament ja sabreu que l'edició d'enguany del Festival Internacional de Jazz de Barcelona ja està oficialment en marxa i que aquest 2026 es compleixen 60 anys de la primera edició. Una edició que es va celebrar entre els dies 3 i 6 de novembre de 1966. El nostre temps de jazz d'avui, el nostre Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, el dedicarem a recordar alguns dels concerts de jazz que es van celebrar a Barcelona als anys 50 i 60 i que van portar que, a la tardor de 1966, s'acabés creant el festival. Comencem amb el pianista Willie the Lion Smith, que va actuar el dia 7 de febrer de 1950 en el Casal del Metge, un edifici d'estil noucentista que es troba a la Via Laietana de la ciutat. Va ser un concert organitzat pel Hot Club, l'associació, deien, dels amants del jazz autèntic.

Segur que heu identificat Summertime, la composició dels germans Gershwin que acabem d'escoltar en la interpretació del pianista Willie de Lion Smith. Si fem una mica d'història, us podem explicar que el jazz va arribar a Europa en acabar la Primera Guerra Mundial i la seva porta d'entrada principal va ser la ciutat de París, des d'on es va escampar com una taca d'oli per la resta del continent. En aquell moment, París i Barcelona tenien molta relació i està documentat que l'any 1919 ja hi havia orquestrines locals que havien incorporat els nous ritmes americans al seu repertori. Era música 100% ballable i amb un caràcter tan lúdic que molts intel·lectuals la veien com un divertiment, diguem, interessant, però era una música allunyada del fet pròpiament artístic, deien. Aquesta idea i la recerca de la puresa del jazz original van fer que l'any 1935 es creés el Hot Club de Barcelona, una associació per la difusió del que ells creien que era el jazz autèntic, el jazz nord-americà. Van organitzar un primer concert amb figures internacionals el 29 de febrer de 1936, però l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada de la dictadura franquista van fer impossible la seva continuïtat, o com a mínim la continuïtat de les seves activitats. Això es va trencar l'any 1950, quan, com hem explicat, van portar a Willie de Lion Smith. Un altre músic americà que va venir a Barcelona de la mà del Hot Club va ser el trompetista Bill Coleman l'any 1952. Feia 2 anys que s'havia instal·lat a París, a França, on s'hi quedaria fins a la seva mort l'any 1981. Bill Coleman havia nascut l'any 1904 a París, però en aquest cas no és la capital francesa. És una ciutat que es diu així i que es troba a l'estat de Kentucky, als Estats Units.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I seguim recordant concerts de jazz celebrats a Barcelona durant les dècades dels 50 i 60. Podem dir que esdeveniments precursors del que seria posteriorment el Festival de Jazz. El febrer de 1953, el Hot Club va presentar en el cinema Windsor Palace, de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, el trompetista Dizzy Gillespie, figura clau del jazz modern i pare, al costat de Charlie Parker, de la tendència anomenada bebop. I és exactament en aquests termes que el van presentar, dient que el Hot Club donava cabuda a totes les diferents facetes del jazz. No sabem si es van ocupar les 1.478 butaques que tenia el local, però sí que podem dir que va ser un èxit considerable i que es van omplir autocars des de diferents localitats catalanes, com Granollers o Mataró, per assistir-hi. Ara us portem una versió de Oh Lady Be Good, de Dizzy Gillespie i el seu grup, gravada a la Sala Playel de París, aquella mateixa gira de 1953.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Now I'd like to feature our vocalist, Joe Carroll, who will sing Oh Lady Be Good. If you can't be good, be bop.

0: Dizzy Gillespie, Oh Lady Be Good, gravació de 1953. Segurament el concert, en aquest cas concerts, més multitudinari i famós dels que va organitzar el Hot Club de Barcelona als anys 50, va ser el que va portar a la nostra capital el rei del jazz, Louis Armstrong, i els seus All Stars, amb la cantant Velma Middleton. Era pràcticament Nadal, els dies 22 i 23 de desembre de 1955, i Armstrong venia per fer dos concerts diaris, pels que ja s'havien venut totes les entrades. La història és de sobres coneguda. El dia 22 es van haver de suspendre perquè l'avió que havia de portar els músics des de Roma no es va poder enlairar per la boira que hi havia a la capital italiana. Així que l'endemà, el dia 23, Armstrong i la seva colla van haver de fer tres concerts en un mateix dia per minimitzar els efectes de l'anul·lació. Curiosament, els concerts es van gravar i l'any 2000 la discogràfica barcelonina Fresh Sound els va editar en un CD doble. Allà s'hi pot sentir, per exemple, aquesta versió de That's My Desire que sentim ara amb la veu de Melba Middleton.
1: Well, at this time, Lorne, I'd like to do a recording of That's My Desire.

0: desire.
1: Mine too.
0: Did you meet where gypsies play? I die.

1956 es trobava en un moment pletòric, amb l'orquestra renovada i dins d'una gran gira europea amb totes les entrades venudes. Un altre detall a destacar és que el fet de celebrar concerts en el cinema Windsor Palace no és ni molt menys una casualitat. El gerent del local era el senyor Alfredo Matas, que va ser una de les persones que van recuperar el Hot Club després de la guerra. I als anys 55, 56 i pràcticament fins als 60, n'era encara un dels directius del Hot Club. Durant aquella gira d'aquest any 1956, aquesta gira per Europa, Basie i els seus músics van gravar el disc Basie in London. La curiositat és que tota la música que es pot escoltar en aquest disc, que té un títol inequívoc, repetim, Basie in London, és a dir, Basie a Londres. Doncs tota aquesta música es va gravar en el concert de la ciutat sueca de Göteborg. Què té a veure Londres i Göteborg? No en tenim ni idea, però aquí teniu Corner Pocket.

Corner Pocket, la que vam d'escoltar interpretada per la Big Band de Count Basie, any 1956. I avancem en el temps per aturar-nos ara a l'any 1959, final de dècada, amb la programació de concerts de jazz a Barcelona consolidada, si voleu, concerts espaiats en el temps, però continuats. 6 de febrer de 1959, el trompetista Cootie Williams, veterà de l'orquestra de Duke Ellington, aterra a la ciutat, una vegada més, en el Windsor Palace, per oferir un concert. Williams, en certa manera, va ser el cap de cartell general d'aquell any 1959. I ens porta Sliding and Gliding.

La música del trompetista Cootie Williams en un projecte a nom propi d'una figura que va assolir la fama com a membre de l'orquestra de Duke Ellington. Arribem a 1960 i en aquest moment l'empresari Joan Rosselló funda el Club Jamboree, el mes de gener d'aquell any. Rosselló veurem que es convertirà en una persona clau per al naixement del Festival de Jazz, però en aquest moment, 1960, encara és una mica massa aviat. Anem al 27 de maig d'aquest any. El Hot Club torna a ocupar el Windsor Palace amb l'orquestra de Quincy Jones, una formació que no només incluïa músics blancs i negres, sinó que també comptava amb dues noies. Fet realment estrany en aquell moment, o diguem, inusual en aquell moment. Teníem a la pianista Patti Bowen i a la trombonista Melba Liston. Liston es convertiria després també en una arranjadora excepcional. Es van gravar diversos concerts d'aquella gira europea de Quincy de 1960 i us hem portat la gravació del que van oferir a Lausanne, a Suïssa. Aquí teniu la balada que va compondre Benny Golson en memòria de Clifford Brown. Aquí teniu I Remember Clifford.

I Remember Clifford, per Quincy Jones i la seva orquestra, formació de 1960. L'any 1963 trobem un canvi d'emplaçament dels concerts i, per fi, el jazz torna al Palau de la Música. El 1963 va ser el trompetista Chet Baker qui el va ocupar, i el 1964 va ser el Modern Jazz Quartet que van portar el seu jazz de cambra i la seva elegància al Palau. En aquell moment, la distribució dels discos del Modern Jazz Quartet a nivell estatal la tenia la discogràfica barcelonina Belter. Un dels discos que va editar es titula The Sheriff. És del mateix any 1964 i conté aquesta cançó que comença molt suau i s'anima a partir del minut i mig aproximadament de la seva durada. Aquí la teniu, Mint to

0: Hola a tothom, I'm Christian Sands, and you're listening to Jazz It.
1: I en el nostre repàs de concerts anteriors al Festival de Jazz de Barcelona arribem finalment a l'any clau, 1966. L'empresari i propietari del Club Jamboree, Joan Rosselló, pren el relleu i organitza diversos concerts en el Palau de la Música. N'hi ha tres que destaquen clarament, i dels tres, sens dubte, el primer va ser excepcional. Vam tenir l'orquestra de Duke Ellington i a la cantant Ella Fitzgerald, que actuava primer amb el seu trio i després amb tota l'orquestra. En aquell moment, any 1966, aquest cartell era, segurament, el màxim que es podia demanar en jazz.
2: I thank you. Isn't that pretty tune?

Duke Ellington i Ella Fitzgerald ens han portat Let's Do It. I així és com arribem al final d'aquest jazzit especial a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un programa que, per acabar-lo del tot, ara us deixarem amb dues figures mítiques. D'una banda, Buddy Herman i la seva orquestra, que van actuar a Barcelona, en el Palau de la Música, ja us ho hem dit, el 15 de març de 1966. Els escoltarem amb Autobahn Blues. I després serà el pianista Earl Hines qui acabi d'exaurir els darrers minuts amb una balada. Fantàstic, That's You. Hines va celebrar el seu concert el 25 de maig d'aquell mateix any i en el mateix escenari, al Palau. El novembre posterior ja va veure com arribava la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I amb aquest fragment de història del jazz us diem adeu l'equip habitual del programa, Jazz It. Jordi Bartomeu, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa. Perifèries. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les perifèries, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us donem la benvinguda a les perifèries d'avui. Unes perifèries amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: va ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any, el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleepy.

0: dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filó en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast, que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

Ja sabeu com ens agrada convidar les perifèries a les veus joves que s'obren pas amb força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone amb un flamant segon disc, Cruel World, que dona tota una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà, Juan Luis, i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer embadalir als 90 amb el seu pop melòdic i elegant, i la veu avallotada de Sole Jiménez, i amb cançons com aquesta, Llovió.

seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous le ciel de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat. A través de la música, evidentment. Ara fa exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single.

0: Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals. Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back. Un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, que ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força. Del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Asper Sweets, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just like heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence None the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Kiss Me, l'èxit de Sixpence, que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries, recordant-vos que podeu tornar a escoltar aquest i tots els programes a btv.cat. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluch s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Meditor triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat, petons!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 7 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui continuarem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Avui entrevistarem a Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, i abordarem també la qüestió que estem parlant amb aquesta primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus sobre el cas Atrium. També parlarem de que Sant Andreu del Barca i Alcolea del Río renoven una germanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Aquest dimecres s'han reunit els alcaldes de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López, a l'Ajuntament d'Alcolea del Río. Ho han fet davant de la presència d'una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca que aquests dies estan visitant el Col·le del Rió i també a Sevilla. Comentarem altres qüestions. Parlarem avui de l'octubre trans i de les diferents activitats que hi han programades a Sant Andreu de la Barca. Comptarem amb un nou podcast de Lloba o Truene amb Carlos Lara i Elan Alguacil, i també comptarem amb l'Espai de Sendes, una de les propostes dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa. També comentarem altres qüestions, i és que la policia local han participat a la formació pràctica per reforçar la seva capacitat de resposta davant d'una aturada cardíaca o d'una situació d'emergència. Ho comentarem avui en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, com dèiem, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Giribet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
1: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
2: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
1: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
2: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'octubre trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, un any més, l'octubre trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'octubre trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
2: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
1: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
2: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
1: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
2: Bé, el dia,
1: són
2: diguem...
1: Són les persones més oblidades?
2: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
1: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària, batxillerat, durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
2: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania compromesa i educada amb valors de gènere per cada cop ser una societat, doncs, més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI i LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és, doncs, apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar, doncs, aquesta promoció de la igualtat.
1: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí, van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, que és una entitat que ja està fent el seu camí.
2: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben, i en aquest sentit tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs, molts serveis a l'abast, sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs, molt encomiable.
1: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres a 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
2: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs, que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
1: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
2: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs, l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
1: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
2: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs, tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
1: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
2: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs, animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la perquè és molt interessant.
1: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
2: I tant, i des de l'Ajuntament doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
1: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Agents de la policia local de Sant Andreu de la Barca han participat en una formació pràctica que reforça la seva capacitat de resposta davant d'una aturada cardíaca o una situació d'emergència. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Els agents de la policia local de Sant Andreu de la Barca han participat avui en una formació en suport vital bàsic i en ús del desfibrilador extern automatitzat. El curs té com a objectiu que els policies disposin dels coneixements i les eines necessàries per actuar amb rapidesa davant d'una persona que pateix una aturada cardíaca. Joan Marchal, instructor de suport vital bàsic, assegura que d'aquesta formació els agents surten més preparats per actuar ràpidament, ja que són els que normalment sempre arriben primers.
4: Que molts cops, com que són primers interventors, arriben molt abans que l'ambulància i si ja poden començar a fer feina, garanteixen la supervivència de la víctima.
3: Per què és important que especialment la policia local, que com comentes és la primera que arriba, estigui formada i sàpiga utilitzar desfibriladors i també altres utensilis d'atenció?
4: Bàsicament perquè són primera resposta a tots els nivells. Tu quan truques al 112 el primer que fan és, sobretot si és al carrer, enviar recursos per si s'ha d'aturar el trànsit, si hem de controlar la gent. Són primers interventors, llavors la importància és precisament això, que a més de poder assegurar la zona, puguin començar ja l'actuació de reanimació.
3: Durant la formació hem pogut sentir que has viscut casos de tot tipus. Fins a quan pot arribar a marcar la diferència actuar amb un DEA durant els primers minuts durant una aturada cardíaca?
4: Home, si t'haig de donar dades, sí que et diria que, per exemple, amb el projecte Girona Territori Cardioprotegit, des de 2012, si no recordo malament, fins a 2024, personal no sanitari ha salvat 110 vides. O sigui, la importància és marcadíssima. O sigui, una primera actuació en els primers minuts garanteix que, si movem la sang, arribi oxigen al cervell i que la persona pugui, diguem, recuperar-se sense lesions cerebrals. Marca la diferència, clar. Ja en la supervivència posterior, si podem recuperar la víctima.
3: Fora del tema del desfibrilador, quines coses, quines pràctiques han conegut avui la policia local de Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs mira, han après a fer la posició lateral de seguretat, que és quan una persona està inconscient però sí que pot respirar. Ens assegurem de que si hi ha un vòmit no faci broncoaspiració, i és una altra forma de salvar vides també, perquè de vegades ocorre.
3: A part d'això, també hem vist que heu fet una tècnica, que no vull dir el nom, que és una mica raro, del tema de desennuegar una persona.
4: Sí, la maniobra de Heimlich, depenent de l'alemany que ho pronunci. Però sí, hem après també a com fer un desennuegament efectiu.
3: Quins són els principals errors que es poden cometre davant d'una persona que pateix una aturada cardíaca? O imagina que ens trobem en una estació, com comentava, ho heu practicat en una estació de tren, i es desploma una persona.
4: Sobretot és perdre la calma. És bàsic, perquè pots tenir tots els coneixements del món, però si perds la calma i se te'n va tot, no podràs fer el que toca fer. Llavors, sempre en primers auxilis, el primer que diem és que has d'intentar mantenir la calma, que és complicat.
3: És a dir, que és una mica el que practicàveu aquí, que abans de començar a fer la maniobra o el que sigui, apartar la gent.
4: Hem de fer apartar la gent, assegurant-se de que la zona sigui segura per nosaltres, per evitar més víctimes, i hem d'aconseguir això, fer una avaluació correcta de l'estat de la víctima, perquè així no fem actuacions que no corresponguin.
3: Fins a quin punt és fàcil o no utilitzar aquestes eines d'atenció primària, com per exemple el DEA?
4: Jo sempre dic que està xuclat. De fet, la normativa, el Reial Decret que ho regula, diu que utilitzarà un DEA qualsevol persona que tingui la formació, però després posa un punt i diu, i si no hi ha aquesta persona, qualsevol ho pot utilitzar. És a dir, és un aparell que és molt segur, és molt difícil que pugui haver-hi un accident, perquè et dona totes les instruccions de forma auditiva i ara cada cop més visuals. Llavors és que ho poden utilitzar els nens. Donem cursos a nens també i saben utilitzar un DEA.
3: És a dir, que el DEA, encara que no rebis la formació, pot salvar vides, i segurament m'explicaràs algun cas d'alguna vida que hagi salvat d'alguna persona que no l'havia utilitzat mai.
4: No, és el que et deia, a Girona s'han donat, com qui diu, 110 casos de persones que han utilitzat el DEA, que han fet tècniques de reanimació i que han salvat aquestes persones, i ostres, són números molt interessants.
3: Amb quina freqüència s'hauria de renovar o actualitzar una formació com aquesta, sobretot a policies locals, que són els primers que arriben?
4: Val, si ens anem a la normativa, el Consell Europeu recomana que es faci un curs complet de 4 hores i mitja cada 2 anys. Aquí a Catalunya el Reial Decret diu que la formació s'ha de fer un cop inicial i després fer unes renovacions cada 3 anys d'una hora i mitja. Per mi la normativa catalana es queda una miqueta curta, i de fet hi ha estudis que diuen que els coneixements es comencen a perdre a partir dels 3 mesos. Clar, si jo hagués de recomanar, i sobretot per primers interventors, jo diria que un repàs cada 6 mesos seria fantàstic.
3: Potser aquest repàs el podrien donar els mateixos policies, un que fos el responsable.
4: Jo, de fet, en escoles intento fer aquesta transmissió, que hi hagi una persona que es faci instructora, més que res per assegurar que rep tota la formació estandarditzada que ens arriba del Consell Europeu, i aquesta persona pot ser un referent. I seria recomanable, així com el tema del manteniment dels desfibriladors, que és una cosa molt senzilla, i que hi hagi una persona que s'encarregui d'anar revisant de tant en quant, perquè hi ha desfibriladors que no requereixen, hi ha desfibriladors que sí que el fabricant et demana que cada X temps els portis a manteniment, però hi ha molts que no, que només han tenir els fungibles diguem, sense caducar, els electrodes, la bateria, és suficient i no requereixen cap manteniment especial.
3: Per acabar, quin missatge voldria donar a la ciutadania sobre la importància de fer una primera actuació davant d'una emergència cardíaca, i sobretot si pogués donar només un missatge curt sobre un tip perquè la gent sàpigués com actuar ràpid i bé?
4: Mantingues la calma i fes compressions. Amb això n'hi ha prou.
3: Amb això serviria tant per aturada com per ennuegament?
4: No, òbviament. Si estem parlant d'aturada, seria mantingues la calma i fes compressions. Si fos un ennuegament, sàpiga fer Heimlich i com a mínim saber fer una posició lateral de seguretat, i si pot ser un curs molt més extens de primers auxilis ja seria fantàstic. Però si hem d'anar per una persona que està tècnica i legalment morta, és calma i comença a comprimir el pit de la persona perquè necessita moure la sang.
3: La formació ha posat l'accent en la importància d'actuar els primers minuts, fer-ho en calma i iniciar les maniobres d'assistència i coordinar-se amb els serveis d'emergència fins a l'arribada dels professionals sanitaris.
1: I seguim amb més informacions en aquesta via directa, i a continuació el podcast sobre meteorologia Llueva o Truene, amb Carlos Lara i Alan Alguacil, que han tornat aquesta temporada, aquest mes d'octubre, a oferir un cop al mes l'espai de meteorologia de Ràdio Sant Andreu, Llueva o Truene.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dijous i, per tant, els dijous en el Via Directa també comptem amb l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme, de propostes de cara al cap de setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a

0: Les faldes del Montseny, un turonet situat en un cul-de-sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani, una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos, i al seu costat un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'Església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per la Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, Ligini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
1: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
0: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
1: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó en l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
0: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès, fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tots.
1: A la Guerra Civil Espanyola, el 1976, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar, abans de que vinguessin, per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les. El que passa és que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res. Per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
0: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica Ligini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
1: La rectoria de Sant Pere Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, granes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè et trobes figures d'artistes de tot el món.
0: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
1: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar, i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigava gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils en molt poc tros.
0: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
1: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur, fins a pujar a la primera planta.
0: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quant al nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
1: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova, i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
0: Catedral del Vallès, Torre Roja, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
1: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 ja era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
0: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
1: La Bongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, bueno, les anem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent, bueno, publicacions.
0: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu la Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
2: Sendes.
0: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí preparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu Escolar, com anem?
0: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyís, Clou, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauvé i Tromús i les valls de Riumajor i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiena, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de l'Amiena ens arribarem a Bestué, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyisclo. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado de Añesclo, i a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
0: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
3: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa, de pi negre, per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta, i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista, que ens dona un petit descans planer, per dins d'un preciós i humit bosc d'avets, fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forato La Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és una canal pedregosa el primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'ns obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per lloms torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa, i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del GR que anàvem resseguint s'ajunta amb el GR19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el GR19, que se'n va cap al poble, i agafem el GR15, que ens du en un no-res el Dolmen de Tella. Rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla, a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. L'Amiena, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil, amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries, al costat del Collado d'Anyisclo, i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut.
0: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
0: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
0: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
0: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, Lamiana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
0: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimballat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
0: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec, amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot, és un lloc turístic no massificat, perquè entre d'altres coses no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que, pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
4: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular, perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. Tadoussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava en lo típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però, bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i Tadoussac és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una Zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí a la natura, Tadoussac és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu, que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist en la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadoussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadoussac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, el centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadoussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És una enorme vall glacial encaixada entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té habitualment en el gran part del recorregut entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist en la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Saint-Jean, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi ha una de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: L'espai de Senda és una de les propostes de la xarxa ràdio des de Ràdio Martorell, que també escoltem a Ràdio Sant Andreu, i en aquesta via directa propostes de cara al cap de setmana.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de Barca tornarà a convertir-se en l'escenari d'una gran nit de terror coincidint amb Halloween. El dia 31 d'octubre, els carrers de la ciutat acolliran una nova edició de la Survival Zombie. Volem parlar d'aquesta Survival Zombie, de com ens podem apuntar, i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, l'any passat vam tenir la primera edició de la Survival Zombie, ampli desplegament pels carrers de Sant Andreu de la Barca, en especial per al nucli antic, on vam veure doncs, tot un seguit de zombis que ens perseguien. Nova edició, per tant, amb ganes, no?
1: Oh, amb moltíssimes ganes. Estic molt emocionat de donar aquesta notícia. Jo crec que Sant Andreu de la Barca, tot i que vam fer un esforç comunicatiu en el 2025 i que molta gent de Sant Andreu es va apuntar, crec que Sant Andreu com a ciutat no estava preparada per el que venia, i molta gent va quedar meravellada amb la Survival Zombie que vam viure, i llavors no podia ser cap altra manera, la tornem a repetir aquest 2026.
0: De fet, els zombis que vam veure per als carrers, molt reals.
1: És que són persones professionalitzades, diguem-ne, en aquest tipus d'activitat, i jo puc constatar com a testimoni de que són persones que no surten del seu paper en totes les hores de joc durant tota la nit.
0: Estem parlant això d'un joc amb unes regles molt, molt concretes, funciona per grups?
1: Bé, a veure, no necessàriament. La gent acostuma a iniciar en grup amb el seu grup d'amics i de més, però és una activitat individual. Tu tens uns reptes a aconseguir, has de moure't per certes localitzacions i anar resolent el misteri que envolta doncs, aquesta activitat, mentre t'has de preocupar de no ser capturat per un zombi. Per això dic que és una activitat individual, perquè poder tu comences amb el teu grup d'amics però acaben sent capturats i has de resoldre tu sol el misteri. En aquest sentit, si ets capturat, evidentment passes a ser infectat, llavors doncs passes a jugar com a zombi.
0: Per tant, comences amb el grup i pots acabar sol,
1: efectivament,
0: perseguit pels teus propis
1: amics,
0: companys.
1: Sí, sí.
0: És una activitat que sobretot intenteu adreçar entre joves entre 14 i 30 anys. Aquesta seria la franja que en un principi intenteu establir, no?
1: Sí, és a dir, com a regidoria de joventut vam engegar aquesta activitat perquè pensàvem que podia ser una activitat atractiva pel nostre públic jove, i així ho va ser. Però enguany veníem amb novetats, i en aquest sentit doncs hem aconseguit obrir el nostre ventall, i enguany venim amb sorpreses en aquest sentit. Si de l'anterior edició les persones entre 14 i 30 anys disposaven d'una bonificació per poder comprar l'entrada per 15 euros, enguany disposem de 700 entrades per totes les persones residents de Sant Andreu de la Barca, de qualsevol edat, residents de Sant Andreu de la Barca, a un preu bonificat de 10 euros, és a dir, millorant l'oferta que vam establir l'any passat, i amb això estem molt contents.
0: Independentment de l'edat, eh?
1: Independentment de l'edat.
0: Com es poden aconseguir aquestes entrades a 10 euros i a partir de quan?
1: Doncs a partir de la publicació d'aquesta entrevista ja estaran disponibles. Com requereix d'una verificació de residència a Sant Andreu de la Barca, s'han de comprar físicament a l'Espai Jove, d'acord? En horari d'obertura de l'Espai Jove, que és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8:45, doncs els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca poden venir amb algun document acreditatiu que acrediti la residència de Sant Andreu, i llavors allà in situ podran comprar online l'entrada especial a 10 euros.
0: Doncs que vagin ràpid, no? Perquè són 700 unitats.
1: Són moltes unitats, però poden volar. És a dir, que ningú es despisti, efectivament.
0: És que és per aquest preu, per aquesta bonificació per a les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca a 10 euros. Després hi ha les entrades que es poden comprar general a través d'internet, que tenen un preu ja més elevat.
1: Sí, tot i que és una activitat que també vam constatar l'edició anterior, que mou a molt públic extern. Persones de Sevilla, de Galícia, van venir a fer aquesta Survival Zombie. Doncs volem que la gent de Sant Andreu de la Barca doncs pugui gaudir-la, i gaudir-la amb aquesta bonificació.
0: Serà el 31 d'octubre a partir de les 11 de la nit i fins les 5 de la matinada, més o menys.
1: Sí, correcte.
0: L'inici serà l'inici final a la plaça Federico García Lorca.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí comença l'aventura.
1: Comença l'aventura.
0: Pot passar de tot, no?
1: Pot passar de tot, recorrent carrers i espais, sobretot del nucli antic de la ciutat, perquè, bueno, doncs té aquesta... com dir-ho, no? Aquesta ambientació molt més profitosa. I sí, a més enguany, doncs just agafa la nit de Halloween, per tant, un moment perfecte.
0: I amb la nova edició de la Survival Zombie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest divendres amb més informació, i més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: És dijous, a dia 8 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, amb la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on avui analitzarem el cas Atrium. Avui parlarem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, i la propera setmana tancarem aquesta primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus. Ho farem amb el representant de Vox, del PSC, i també de Fem Sant Andreu. Avui també comentarem de l'inici de la campanya anual de Poda. Ho farem amb Joan Jansana, regidor d'Espai Públic. També ens farem ressò sobre la convocatòria de vaga general per l'11 de novembre per la crisi de l'habitatge. Comissions Obreres i UGT convocaven aquest dimecres aquesta vaga general. I parlarem de Sant Andreu de la Barca i del Colea del Río, que han renovat un agermanament de les dues poblacions que arrenca a l'any 1999. L'alcalde Marc Giribet i l'alcalde del Colea del Río, José Raimundo López, han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis, i aposten per recuperar una relació institucional que, segons asseguren, havia perdut intensitat en els darrers anys. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada. Nou curs polític que ens situa ja a l'últim tram complet de mandat abans de les eleccions municipals del 2027 i que ha començat marcat especialment per l'assumpte al cas Atrium. Avui parlarem d'aquest assumpte, ho farem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Felipe del Val, molt bon dia.
1: Bon dia, Jordi, a ti y a toda la gente que nos escucha a través de Radio San Andreu.
0: Doncs abans d'abordar la qüestió que tractarem, sobretot bona part d'aquesta entrevista del cas Atrium, la primera pregunta que li formulem, com afronta Som Sant Andreu aquesta nova temporada política i quins objectius es marca de cara als propers mesos?
1: Bueno, como siempre vamos a estar trabajando por San Andreu de la Barca. Es que esta es nuestra principal motivación. Los ciudadanos y ciudadanas de San Andreu de la Barca, nuestros vecinos, vecinas, y por supuesto ser leales a nosotros mismos. Es que esa es nuestra manera de trabajar durante 3 años y medio. Hemos sido fieles a nosotros, estamos orgullosos desde Son. Cada vez vamos creciendo tanto en seguidores en redes como seguidores reales, físicos, y personas que se acercan y dicen, es que ustedes siguen con la misma forma de expresar, la misma forma incluso de diálogo, de comunicación, de no una agresividad verbal, y por supuesto esto es lo que nos caracteriza, y el optimismo. Somos la política fresca, somos la manera de entender la política de otra forma. Nosotros entendemos la política como más poniendo en el centro a las personas.
0: En anteriors entrevistes de l'Espai de Portaveus, vostè apuntava que les properes eleccions, les del mes de maig, ja es presentaria a Som Sant Andreu com a partit polític, i no com una agrupació d'electors. Com tenim aquest tema?
1: Pues yo de momento, ya nuestro equipo de prensa me ha dicho que esto no lo adelantemos, pero hay unas muy buenas noticias, Jordi. Yo espero que tus puertas se abran nuevamente para Felipe del Val y Som, para darte detalles de esta gran noticia y que la gente va a entender el por qué Son está creciendo con el apoyo de Son y de los partidos municipalistas, la unión de partidos municipalistas, y que somos totalmente independientes de otros partidos como PSC, como FEN, como PP, como Vox. O sea, no vamos a formar parte de ningún partido político, porque ja t'adelantaré lo que vamos a hacer.
0: Doncs això ho parlarem en una altra entrevista. Ens centrem i entrem en el cas Atrium. Quan es va conèixer la dimensió econòmica del problema, recordem que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb una sentència ferma, ha de fer el pagament de 3 milions d'euros, 2,2 més els interessos, que són uns 800.000 a l'empresa Camier, després d'aquesta sentència, recordem, de l'any 2018. Com dèiem, quan es va conèixer la dimensió econòmica del problema, vostè va expressar preocupació i va reclamar més informació. En tot el que es coneix ara, quina valoració fa de la situació d'aquesta sentència que obliga l'Ajuntament al pagament de 3 milions d'euros?
1: Pues, Jordi, una vez más, trabajamos desde el sentido común. Cuando supimos esto, yo mi parte médica la llevo. Son 40 años como médico, como pediatra. Entonces, ante un paciente crónico, un paciente que se está complicando, un paciente con plecha, pues hay que actuar. Y la manera es a través de comités, de reuniones, de diálogo, de aportar soluciones, de ver qué puede decir cada uno. Después se buscará responsabilidad. Pero si una persona, un paciente, para que me entiendan todos los vecinos y vecinas que me están escuchando a través de la radio, tenemos un paciente que se está agonizando. No voy a buscar el culpable. Yo en una guardia no busco qué pasó, No. Vamos a ver qué vamos a hacer ahora para sacar a este paciente. Porque mientras estamos hablando y perdiendo tiempo entre fuiste tú, aquel, el paciente se nos va. En este caso, el Atrium se nos va. Entonces, creo que cuando el señor alcalde lo explicó en el pleno, en comisión, en la reunión de portavoces antes de la audiencia pública, manifestamos eso todos. En mi caso, yo no voy a hablar de los otros partidos, pero en mi caso presentamos nuestra firme convicción de que íbamos a estar con el equipo de gobierno trabajando con todo lo que se pueda hacer desde nuestra óptica, desde nuestra visión, para poder aportar soluciones que Por eso es que en el pleno pasado, pues apoyamos tanto la primero, que era la primera herramienta, los 700.000 euros para cumplir con esto y simplemente entender lo que estaba pasando. Y lo otro fue votar los 700.000 euros para pagar la sentencia, que se entienda bien. Hay una sentencia, la sentencia, para que me comprenda, la sentencia es firme. La sentencia, tú puedes decir, bueno, mira, pues puedo pagar de esta manera, pero esto hay que pagarlo. Entonces, y segundo fue aprobar el plan de ajuste. Que esto fue en el pleno y mucha gente me dijo, ¿qué te pasó al final del pleno? Señores, se me bajó la tensión. En pleno, porque yo no estoy acostumbrado a esa vorágine de... Había insultos y cosas en el pleno, que se lo comenté al señor alcalde. Dije, esto, claro, esto es que el pleno es muy importante. Es una casa, la casa del pueblo, pero también toda la casa de nosotros. Entonces, porque también me sorprendió mucho la decisión del partido de PSC, porque pensé que también iba a apoyar. Entonces, pues, bueno, simplemente que fue un cúmulo de cosas, pero que me siento muy bien, sigo con muchas fuerzas, y esa fuerza se usó que inmediatamente salió mi vena médica de decir, oye, tenemos que reunirnos, una comisión urgente, una comisión para establecer qué está pasando, quiero saber la verdad. Ahora, todo el mundo me decía, es que es un tema muy complejo, es urbanístico, reparcelación, tal. Bueno, explícamelo con palabras más sencillas, pero explícamelo para que podamos decirle también a los ciudadanos que nos escuchan, porque muchas veces no entienden que si dos sentencias, que si dos juicios, que si aquello, que Camerdale, Comperfield, Amamaisa, que, en fin, hablar de manera coloquial para que nuestro pueblo entienda, nuestra gente entienda. Y ahí surgió esa comisión urgente. Bueno, lo dijo el señor alcalde, lo propuso, dijo que votáramos, se aprobó por unanimidad esta comisión y a los 2-3 días estábamos reunidos.
0: De fet, una comissió especial impulsada, en aquest cas, per Som Sant Andreu. Vostè ho va proposar en el ple municipal. Es va aprovar per unanimitat. Per tant, tots els partits polítics hi van estar a favor. Per què considera vostè tan important crear aquesta comissió? Per aconseguir tota la informació sobre el cas Atrium, o bé per afrontar sobretot aquest pagament dels 3 milions d'euros, que és el més urgent en aquests moments?
1: Hombre, es que claro, es que es un golpe duro a la economía, también a la moral de nuestro pueblo, porque realmente dices, yo que me muevo, voy al ambulatorio a pie, voy a hacer las compras a pie, soy utilizo mucho, en el buen sentido de la palabra, el comercio de mi pueblo, los bares de mi pueblo, la gastronomía de mi pueblo, y que estemos desde hace tanto tiempo pidiendo un centro de ocio, un centro de cultura, un centro de diversión, un centro que era tan importante como los cines Atrium, y que por fin en ese pleno se dijo, hay esto, hay una sentencia, pues hay que empezar a moverse. Y entonces ahí fue cuando se lo manifesté al equipo de gobierno. Desde Som vamos a trabajar conjuntamente. Vamos a, en este caso, ya te comentaré, si viene la pregunta de los presupuestos, te diré nuestro objetivo. Y por supuesto también que es garantizar las finanzas, nuestro objetivo es las finanzas del ayuntamiento, protegerlas y también proteger a nuestros ciudadanos. Ese es nuestro objetivo. Aquesta és la nostra línia a complir.
0: Perquè quines serien les primeres preguntes que Felipe del Val i Som Sant Andreu vol que aquesta comissió respongui, aquesta comissió especial?
1: Hice muchas preguntas y en ese caso, bueno, te diré, alguna de las que me preocupaba era desde cuándo se tenía esta sentencia, desde qué es lo que reclama, qué empresa reclama esto, ¿cuál la sentencia que se pagó, si corresponde a otra sentencia o es esta misma que se ha prolongado? En fin, los intereses de demora, todo esto. Y la otra pregunta, que es lo que a mí me hacía, la que realmente a mí me importaba, era ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Es decir, ¿vamos a trabajar juntos? Porque ya no es una cuestión de partidos políticos, Jordi, es cuestión de ciudad, es cuestión de responsabilidad con el ciudadano. el afrontar esto. Creo que es casos excepcionales, como este no hay en otros ayuntamientos, y esto que ha pasado ya, como tú lo decías bien en tu dossier, la cronología del CAS Atrium, pues así. Y esa cronología a lo mejor se tiene que actualizar y se tiene que modificar hasta que lleguemos a la verdad de la verdad, porque hay que llegar a esto.
0: Sobre el pla d'ajust econòmic que es va proposar en el ple, vostè hi va votar doncs, a favor, Sant Andreu hi va votar a favor. Per què va votar a favor? ¿Veu viable aquest pla d'ajust econòmic?
1: Por supuesto,
0: económico?
1: Sí, sí. Son 65 puntos, pero es que, para que me lo comprendan, si ese plan de ajuste no se aprueba, es que no viene el siguiente paso de pedir la financiación.
0: Ministerio
1: de Hacienda. Entonces, hay como un protocolo, hay unos requerimientos. El interventor del ayuntamiento nos explicó ampliamente, y es que son pasos que hay que dar. Vuelvo al tema médico. Lo primero que te va a decir para ingresar a un paciente es cómo van las vías, si va con las vías para poner suero, medicamentos. Si no va con vías, te lo va a echar para atrás. Por eso fue mi sorpresa cuando pues hubo la abstención del PSC y me quedé como que, bueno, ¿qué ha pasado? Cuando aquí en esta radio había dicho su portavoz, el señor Beas, dijo...
2: I més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia al 4% dels enquestats.
3: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
4: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest real decret, s'estableix que tots aquests burofaxis que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
3: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
5: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
3: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la Pimec. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de Pimec aquesta decisió?
6: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc a les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
3: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
6: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el teníem molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia. És cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament, com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe al que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat, i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
3: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
6: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb el decret, amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge, i en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que el diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge, i estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per l'atenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball, no? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
3: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres

0: una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que atès que alguns d'aquests danys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta, no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, perquè no pot ser que quan cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer, es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els lluvats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No, la gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la fa, hem de pujar a la segona planta, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Josep Ginesta, doncs ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vostès.
1: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, al Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Mikaela Pollers.

Edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació...

0: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
1: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta. Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports, avui doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La història de la Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social, però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia, Elena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
0: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
4: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
0: Lluís Pastor, parlaves de sentiments, i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
4: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia, amb la qual cosa qui digui que l'emoció d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? Sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, la comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció. Llavors, quan el senyor Feijóo està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
0: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Gràcies, Elena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
2: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això pues ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que hem anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí, pues, bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
2: A veure, d'una manera molt forta, i fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant a iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40-45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parle, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC, i avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

0: Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat les notícies en xarxa, els bombers de la Generalitat no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal. Encara parlant de temporal, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el seu secretari general, Josep Ginesta, que també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals.
1: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: I abans dels esports us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Torre Baró un operatiu especial per recuperar les zones afectades per les pluges, també. Els darrers dies s'han reportat una vintena d'incidències a Torre Baró, però tot el barri s'ha vist afectat per l'arrossegament de terres, vegetació i altres materials de forma generalitzada. L'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz són en aquest punt, en aquest barri barceloní. Bon dia, Anna. La fotografia és bastant dantesca darrere teu, Déu-n'hi-do.
2: Bon dia, Elena. Sí, la situació és complicada aquí a la part baixa de Torre Baró. Et mostrem ara mateix quins han estat els efectes dels aiguats en aquesta part del barri. I sí, un pla d'emergència desplegat per l'Ajuntament intenta solucionar els desperfectes que pateixen els veïns. Així que parlem ja, Elena, amb Valeria Ortiz. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Valeria, bon dia.
3: Bon dia.
2: La situació molt complicada en aquests moments.
3: Sí, sí, ahora mismo nos cuesta recuperar la normalidad, pero bueno, estamos esperando a que los operarios hagan efectivo su trabajo.
2: ¿Y quiénes han estado las consecuencias, Valeria? Porque algunos veïns no podían acceder a casa seva y ha habido dos líneas de bus que han dejado de funcionar.
3: Sí, exactamente. En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3, sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio. Así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: Valeria, ¿y cuántos días han de pasar para que las cosas se solucionen?
3: En teoría, hoy ya se van todos los tres efectivos que están trabajando aquí, así que bueno, ahora mismo estamos como ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar.
2: Claro, porque la gran pregunta es cómo evitar que això torni a passar, perquè clar, aiguats i temporals tornarem a tenir-los, no?, en els propers mesos.
3: Totalmente, al final el cambio climático ha llegado para quedarse, así que nosotros desde la Asociación de Vecinos de Torre Baró estamos solicitando y pidiendo hace ya muchos años un plan de emergencia para barrios de montaña como el nuestro.
2: I, Valeria, una última pregunta. Què podeu fer els veïns des del punt de vista de l'autoprotecció? Quina és la cultura per protegir-vos davant els aiguats, tempestes com els que hem patit els últims dies?
3: Claro, hasta ahora no lo habíamos vivido nunca, así que los vecinos pues han actuado con sentido común de intentar tener todo limpio, desagües, pocos desagües hay también en Torre Baró, y entonces hemos salido directamente a las calles a limpiarlos.
2: Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts en aquest matí molt fresca aquí a Torre Baró. Es viu especialment la baixada de temperatures. Elena, una zona de Barcelona que ha patit de manera directa els efectes dels aiguats i de les tempestes dels últims dies com a barri de muntanya que és.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És temps per a la crònica esportiva avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que torna la Lliga de Primera Divisió. Molts ja l'esperaven.

0: Roja torna de Lliga i ho fa obrint foc aquesta nit l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga en la visita al cué de la categoria. La gran novetat a la llista de convocats de Manolo González és Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen 2 derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta blanquiblava.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers 2 partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar aquest duel contra el conjunt madrileny. L'únic dubte és ara mateix si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup per problemes físics als quals va tornar des de la concentració al Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espart, que ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. La judoca de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judoques, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. A la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta per als equips catalans. El Cadí la Seu ha sumat el primer triomf del curs, imposant-se al Leganés per 70 a 60. Per contra, l'Esper Girona ha encaixat una nova derrota davant el Bàsquet Mallorca per 83 a 89 a Fontejau. Amb aquesta desfeta, les de Roberto Íñiguez acumulen 2 partits perduts en 2 jornades al campionat domèstic, a més d'haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34 a 27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem amb 6 gols i Àlex Gómez amb 5 van liderar la notació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
2: Era important tenir els 2 puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Me satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
0: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main round de la competició continental.
3: Gràcies, Marta.
0: Adéu.
3: Vagi molt bé, bon cap de setmana.
0: Igualment.
3: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanya en David Navarro.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se han puesto borde conmigo porque son la casa.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga. ¿Y? Nosotros.
7: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
8: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
9: ¡Ya basta!
10: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
11: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
7: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
12: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
13: Bienvenida.
14: Creo que necesita uno más grande.
15: ¿Qué te parece?
16: ¿Mami?
17: ¿Mami?
13: ¿Lista para salir?
7: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
16: Intentas engañarme.
17: Bella, soy yo.
3: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'obrador d'Arrel.
7: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
18: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats de les arts d'Arrel com no. Portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
7: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
3: Posem el punt i final a una setmana intensa, pluges torrencials, avançament electoral, decret d'habitatges i la mort de Mari Carmen. Tornem, per cert, dimarts, recordeu-vos. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació, doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes.
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs, aquest servei i doncs, també doncs, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests... anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant doncs, s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs al principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Santandero de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Santandero de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Colea del Río, per tant també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural i històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

Un any més, Santandero de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santandero de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Maiva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació

0: organitzen aquest sopar, ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è, i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer a la gent de la Junta quan es farà el sopar, perquè també a part doncs, té un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
1: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
0: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a 8:00, i després el sopar comença a 9:15. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
1: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
0: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino, de dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
1: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Giringeli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia, escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí, i vam començar. Llavors el sopar, no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar, però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
1: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir, escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir, bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
1: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
0: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
1: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
0: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
1: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia.
2: Sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
1: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora

0: Hora d'aquí Sant Andreu, que li va tocar un carret de la compra, semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi, jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, ja t'ho prepararé. I recollim pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no... no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar, ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
1: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten, doncs, molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
2: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta, però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat. Clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si... que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no?, fan l'aportació. Però sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot, també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no?, perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
1: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no?, de donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu, doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva.
2: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
1: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. Fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar, doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. El tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
0: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè... les coses que no se'n parla sembla que no existeixin, i això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família hi ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig de ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig de... Jo hi vaig amb alegria, i riem molt, i ens ho passem bé, i fem la feina, sí que és molta feina, i ens cansem, perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa, i després saps on va, i saps per què. I molts, i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers, i per què va, i tot això, i jo estic contentíssima.
1: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar, doncs, la cura del càncer.
0: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell, que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra, perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
1: Eva?
2: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent es vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen amb una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per a aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
1: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
2: Sí, jo sempre ho he dit, que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... és una... bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? que la gent es va trobar ja any d'haver any i també, pues, per, bueno, està, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
2: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa, nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
0: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens hem fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
2: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
2: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
0: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
0: No, aviam, no, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
0: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però... les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
2: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. Bueno, el sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Guiringueli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Gràcies, igualment.
0: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començarem la resta de grups. ¿Vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes i els cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen risc, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I per lo de més serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És sí, molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que
1: sí,
0: és molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc, són avisats o han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc, majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem, residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també, a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí, sense cita, qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
1: grups. A la resta de grups, sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre amb majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any
0: La Covid. Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19, per tant són xifres prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta, encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre's l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent es
1: vacuni. I hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local, i malestar, potser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, et prens un paracetamol
2: cada 8 hores i ja
1: cada 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè bueno, a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
2: Exacte.
0: Que sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí.
1: Rentar-se les mans. La higiene de mans és
2: molt
1: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
1: sí,
2: que vingui amb la mascareta per prevenir,
1: sí,
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
2: gran,
1: vulnerable.
2: Sí.
1: També pues, posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí,
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, pues, tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: també
1: ventilar
2: és important
1: al menjador, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
2: Exacte.
1: No, no,
0: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
2: no sabem més.
1: I no sabem més,
2: que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan,
0: no?,
1: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
1: sí,
2: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens,
2: sí,
1: que els nens són els que més encomanen.
2: Sí.
1: Són els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven,
1: bueno,
2: entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19. I ni ens assabentem.
1: Ni t'assabentes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, i Toni Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de la Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de la Solana és el 93 546 1777.
1: A la meva salut, a la citasalut.gencat.cat, al call center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toni Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya. S'ho gira feina ara, eh?
2: Sí,
0: bueno, sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'Octubre Trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'Octubre Trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'Octubre Trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania doncs compromesa i educada amb valors de gènere, per cada cop ser una societat, doncs, més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és, doncs, apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar, doncs, aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat, doncs, molts serveis a l'abast sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres 9 d'octubre, a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat. I bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ja ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat. I aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran, pues, d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta, vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant, pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè, torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons. Doncs, bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets. I, bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden dos dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa, si vols algo fred pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes, moltes sortides abans de llançar. I jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tota buida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals

0: tocava sortir pel maig o pel juny, es preveien. Ja tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que ara s'ha avançat, més encara.
1: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
0: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers, el tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
1: Parlem de vivenda per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove com tu costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
0: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
1: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
0: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
1: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
0: Uf, és difícil de dir, però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, sense dubte.
1: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox, creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
0: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
1: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
2: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
1: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
2: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros, a su país.
1: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
2: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes, porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos, no tienen hijos los españoles, es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
1: Llavors ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure a Pedro Sánchez?
2: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
1: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
2: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
1: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
3: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte de que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
1: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, les guanyarà la dreta, el PP amb Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
3: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
1: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idees, la vivenda, seguretat dels carrers, la

0: inflació dels preus.
1: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven, i jo tinc 56 anys. Per tant, aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega. I hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs, que estan darrere de tots aquests fons.
0: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
2: No només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
0: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
3: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
0: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
3: És que és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
0: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
3: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les pedres d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
0: ¿Directamente o indirectamente a tú te ha afectado el tema del encariment de la vivienda?
3: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
0: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
3: Sí, tant que sí, i tant.
0: És important? Sí, sí. Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
3: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
0: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
1: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que els mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi demanat a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens tocarà viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
0: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba per fi, després de molts anys. La crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de totes colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
1: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
0: Aquest 11 de novembre, convocada a vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda, eh?
3: Em sembla bé, em sembla molt bé.
0: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna
3: cosa? Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, i tant que sí.
0: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga?
3: Sí.
0: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys, eh?
3: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
0: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
3: No.
0: La pujada?
3: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves... Jo el que més penso són els joves que no tenen mèdies de sortir de casa.
0: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
3: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
0: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana,
3: sí,
0: de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda està, de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
3: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a... Mira, seré una mica dura. Amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, al pis seu tindria un amo, Sí que és, potser que no ho entengui i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona, hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
0: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda o no?
3: Sí.
0: O s'ha de regular?
3: Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre... Però los voltors, això no, estic totalment en contra.
0: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
5: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
2: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
5: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
2: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
5: sí,
2: amb l'alcalde.
5: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
2: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan, i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
5: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
2: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
5: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
2: Suposo que cada barri és diferent, i hi ha necessitats diferents, o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè, perquè vostè és el regidor de participació, i jo crec que vostè va a totes les
5: assisteix a totes les
2: assemblees
5: de barri,
2: a part la del seu barri.
5: Correcte,
2: no?
5: Sí. Doncs sí, efectivament, hi han qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
2: A l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
5: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
2: De joventut,
5: sí, exacte.
2: Tant, aquí també hi va assistir.
5: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
2: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí, i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
5: no?
2: A través del WhatsApp.
5: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
2: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
5: Exacte.
2: I aquí ens donaran...
5: Sí, sí, exacte. Molt bé.
2: Dilluns 19 d'octubre.
5: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
2: Dimarts 20 d'octubre.
5: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
2: Dimecres 21 d'octubre.
5: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
2: Dijous 22 d'octubre.
5: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
2: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
5: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
2: Dimarts 3 de novembre.
5: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Can Preses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
2: Dimecres 4 de novembre.
5: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
2: I l'última, dijous 5 de novembre.
5: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
2: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
5: I tant, és que al final que...
2: No tots són queixes.
5: No tots són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
2: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
5: Molt bé, moltes gràcies.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
6: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2, o sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
2: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
6: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
2: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
6: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
2: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
6: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també doncs de les seves bicicletes. No? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
2: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
6: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
2: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
6: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants. I també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
2: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
6: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'Esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
2: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el proper dimarts.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
2: Amb Anna Morgades Valldosera.
1: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
4: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.

0: tu escoltes Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el calom, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya... L'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidados.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassan. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans, o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocates té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateixa, el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, tots els bocats que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi... un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6 7 baobabs, m'entens? Les altres també, com per exemple el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa. Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, la caiman, el vegetarià, totes aquestes també les demanen molt.
3: Alessand, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: sí,
3: preparada.
1: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La baobab o Popeye porten maionesa, però porten pell de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga quan fa faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Sí, hi ha molta gent que prefereix també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessand, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica mesclat fent també algunes bocates per als clients tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot, inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, va ser ella que també va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: M'imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí, va... Bueno, no va trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posant dos frankfurt al pan, a bocata, i quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcideta el bocat.
4: Sí.
1: Un bocat a un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí, sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut totes les seves vides diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc, i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindran poc a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això a la Sant?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquest, diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I però a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que es marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per un qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva. I la persona que està treballant és un familiar. I s'hi hem portat al Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Donant-li un cop de mà a l'Alassant. L'Alassant, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003 a la Sant.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassant, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones i llavors la gent decideix com una elecció, cadascun diu jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir aquest any em va donar els noms de tots els que estaven i bueno, hi havia dues, tres persones que són gent molt, no és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si l'he decidit vosaltres, d'acord, doncs, dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar una hora després va tornar. I va dir, bueno...
3: Amb el resultat,
1: que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs com se diu?
1: Caparrot.
3: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
4: Tu també està entre les 5 persones que s'ha de, que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
3: clar, s'han de construir el caparrot.
4: Sí. Mm. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal, tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis... perquè entre les 5 persones que s'han proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està al segon de tot el corp.
3: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
4: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, en molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta... 500 anys. Aquesta porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar
1: El bar va recuperar aquell nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquell
1: exacte,
3: negoci
1: que duraria...
3: havia de durar molts anys.
4: Molts anys, sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
3: Vens un dia i fem una bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Què has dit 53?
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que m'hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla. Com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llarga de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els consells comarcals, les

0: nostra data de jubilació és a desembre del 27 i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en amb temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
0: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
0: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, mm-hmm. Després, entenc que bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan bueno, que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia. I això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
0: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes són molt importants. És la teva finestreta al món i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquest...

0: aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat. I no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
1: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol doncs donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
0: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
1: Sí, sí, sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
0: Ostres!
1: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
0: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.

0: quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similars. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania, poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres hi és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollanca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten, que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar cor pres d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme... però, a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: I tant, Anna. També ha buscat una manera molt pròpia d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, claro, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla, tot, i llapat, que no ho podia suportar. I llavors al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang, i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta, perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviós. Què faig? Saps allò? Allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir, i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur, i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molta importància. Ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, claro, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat, m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic, aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja, i què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
4: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que per exemple el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre, la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
4: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
4: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
4: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
3: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament al cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
4: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. I ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor ja elèctrica i anava més ràpida.
3: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
4: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que, com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
3: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
4: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
3: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: En David Cantó torna amb les seves recomanacions al calaix actiu.
3: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs.
2: I avui les entrevistes ens obren la porta al misteri i als girs de guió amb finals que no endevinarem. Ho fem amb les novel·les El cinquè cor d'Oriol Canals, publicada per Rosa dels Vents.
4: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un, ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament d'acord, no seguirà vivint perquè morirà. El mateix dia que s'assabenta d'aquesta notícia, rep una capsa amb tres cors humans i dos espais buits. És a dir, tres morts i dues morts que han de venir. I a partir d'aquí, doncs, es munta un cristo inconsiderable.
2: I Nostra Senyora de l'Abisme, d'en Xus González, publicada per La Campana.
5: Sobretot respecte al Víctor, ja juguem, quan ell arriba... Això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu. Sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres les sorpreses amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig alhora que està allà amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
2: Posarem la mirada també a la Setmana del Llibre en Català, en una edició que ha superat amb èxit totes les expectatives. Us portem algunes recomanacions que ja podeu trobar a les llibreries. I acabarem a la Garrotxa, fent agenda cultural amb el Festival de Gènere Negre Basalt.
0: Mònica Socies ens acaba de fer un repàs en el sumari dels continguts d'aquesta edició d'El Calaix. No és un programa complet, no. Completíssim. Aquesta edició, la número 362, temporada 8, en el seu capítol número 6, que comença ara mateix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Cantó, periodista i professor.
3: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs. Però tot va començar amb les novel·les d'Ian Fleming. A la televisió canadenca, Fleming explicava que l'espionatge sempre s'ha vist com una professió romàntica. Un espia de l'altre bàndol aixecava la tela d'una tenda i escoltava els plans dels enemics i intentava escapolir-se sense que l'atrapessin. Un sol home contra tot un cos de policia o un exèrcit. Aquest any ha arribat un videojoc que imagina el moment en què l'MI6 recluta James Bond, el seu entrenament i les seves primeres missions. És 007 First Light, de IO Interactive, que es pot trobar per ordinador i consoles.
6: What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom.
7: I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target.
8: Let's give him one.
3: I una de les sèries més interessants dels últims anys té com a protagonistes també agents, en aquest cas de l'MI5, els serveis secrets britànics, i no uns agents qualsevols. Els Slow Horses, del títol d'aquesta sèrie d'Apple TV, són agents caiguts en desgràcia per alguna ficada de pota, reunits tots en un edifici perquè no molestin gaire. La sèrie adapta la saga d'espionatge de l'escriptor britànic Mick Herron, centrada en aquests agents i en el seu cap, l'intel·ligent i també molt descuidat Jackson Lamb, que interpreta Gary Oldman.
9: But I realized very quickly that he was going to be a lot of fun to work with.
3: Herron diu que de seguida es va adonar que Lamb seria molt divertit d'escriure perquè és un personatge sense filtres. Per tant, pot dir el que li vingui de gust, i els personatges grollers sovint són molt entretinguts, així que es va anar convertint en un personatge molt políticament incorrecte, a qui mou l'odi envers ell mateix, i és evident que té un passat profundament marcat per les ferides. La sèrie ha emès 6 temporades i en té confirmades un parell més. Curiosament, un dels actors protagonistes, Jack Lowden, està a les travesses per ser el proper James Bond al cinema.
10: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
10: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
11: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
10: Els clàssics recuperats.
12: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
10: Literatura infantil i juvenil.
13: Les xarxes socials són els aparadors...
10: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socies són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Oriol Canals és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i té una llarga trajectòria professional dins del món de la comunicació. Actualment és director de negocis del diari Ara. És autor de les novel·les Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat i No dormiràs, guardonada amb el primer premi a millor novel·la al Festival Lloret Negre. El dia que fa 50 anys, el doctor Jesús Maria Barceló, el cardiòleg més prestigiós del món, rep una notícia devastadora. Necessita un trasplantament de cor en menys d'un any o la cardiopatia acabarà amb la seva vida. Aquell mateix dia rep una capsa de regal inquietant. A dins hi ha 3 cors humans i 2 espais buits reservats per a 2 més. Una targeta acompanya el regal amb un missatge que glaça la sang. Feliç aniversari, Jesús. Benvingut a la realitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No queda gravat, eh?
2: Sí, no pot començar. És com la claqueta.
1: Bé, no... Aquests riures que escolteu són per parlar de gènere negre. Escolta, no, això no és seriós, eh, Oriol?
2: No, aquest tros d'entrada, aquest tros no.
1: Aquest tros d'entrada, Oriol Canals, no és gens seriós, perquè a més parlem d'un tema... És que no puc continuar l'entrevista.
2: A veure, jo els hi dic als oients ara, la Mònica, estem aquí al Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'està partint de riure, estem davant de la Ciutat de la Justícia, enmig de la Setmana del Llibre en Català. I, Mònica, com es cobreix una Setmana del Llibre en Català? Què esperes trobar-hi?
1: M'estàs fent una entrevista a mi. Jo, quan vinc aquí, puc morir. Puc morir de socialité.
2: De socialité.
1: De socialité, puc morir. Però escolta, això no és seriós, l'entrevista que hauria de fer jo.
2: Vinga, va, rebobinem.
1: Ah, no, no, ja han acabat la taula i ja podem cridar.
2: Ja podem cridar. Tornem a començar.
1: De què estàvem parlant?
2: De novel·la negra. Vinga, va.
1: Ja veieu com és treballar dintre de la Setmana en Català. Sí que són hores de no dormir perquè has d'acabar de llegir-te tots els llibres, preparar-te les taules, i després són jornades enormes i llargues perquè retrobes a tothom, però sempre amb bon humor. I... L'Oriol Canals no podia faltar a la nostra graella de la setmana, perquè, a més, acaba de treure novetat, el 5è cor. Si heu llegit Diví i tots els seus altres llibres, no us podeu perdre aquesta lectura. Us la recomanem fervorosament des del calaix. Oriol, escolta'm, a tu no s'ha d'acabar mai la imaginació?
2: De moment, no. No sé si algun dia passarà, però jo crec que tinc una cosa... molt, que m'ajuda molt, que és treballar un mitjà de comunicació, veure moltes coses i la realitat, la segueixo l'actualitat molt, i l'actualitat és un pou d'inspiració.
1: Bé, com a bon periodista... Bé, periodista no, que treballes al diari.
2: Treballo.
1: Que treballes al diari.
2: Treballo als mitjans, sí.
1: Treballo als mitjans. Però podria ser-ho perfectament, si ara sortissis a fer campanya periodística, podries... Mira, ara m'estaves fent una mini-entrevista.
2: Sí, va, al final... No sé com es diu això en català, però allò que diuen en castellà, diuen que el que va mucho con el cojo, si no coge, arranquea. Doncs em passa una mica. No, a veure, al final són molts anys, algun article escrit, alguna entrevista he fet, però a nivell pinzellada, no... La meva feina dins dels mitjans és una altra, és més comercial i d'organitzar esdeveniments i coses d'aquestes.
1: Però les pinzellades les poses a les novel·les i els esdeveniments que organitzes a les novel·les són d'una magnitud espectacular. Ara els hi ha tocat el sector mèdic.
2: Mèdic. Sí, ara toca el mèdic.
1: Ara toca el mèdic.
2: Va tocar els periodistes, abans havia tocat al món artístic i ara toca el sector mèdic. Sí, he hagut de submergir-me dins el sector mèdic, que no és un sector fàcil.
1: Però que també, com a tot, hi ha corrupció.
2: Evidentment, com a tot arreu.
1: Perquè la salut també es negocia.
2: Evidentment, hi ha... Malauradament hi ha merda a tot arreu. I el sector mèdic, per molt que jugui amb la salut, no és una excepció.
1: Bé, en el 5è cor, explica'ns una mica aquest inici, perquè és esfereïdor. O sigui, tu sempre quan comences, ho comences donant-ho tot, ja?
2: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un... Ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. I el mateix dia que s'assabenta d'aquesta notícia rep una capsa amb 3 cors humans i 5 espais, i 2 espais buits. És a dir, 3 morts i 2 morts que han de venir. I a partir d'aquí doncs, es munta un Cristo inconsiderable.
1: Bé, un Cristo considerable perquè tot es va tapant fins que arriben els periodistes, no?
2: Exacte.
1: Els periodistes.
2: Jo al final sempre dic que critico el mal periodista, el mal metge, el mal advocat, el mal mestre. És a dir, no és un tema de que m'agafi fixació per un cert col·lectiu. M'agafa fixació per la mala praxi de col·lectius que crec que tenen temes molt importants entre mans, i la medicina n'és un. Ho comentàvem abans, que soc un fervent defensor de la sanitat pública primer per tota l'experiència personal, però després perquè crec que és un tresor que hem de conservar. Però això no està exempt de corrupció.
1: Bé, ell sempre ho destapa tot. O sigui, que el sector que li toqui pròximament, properament, ja sabem que aniràs destapant tot el que hi ha a sota.
2: Sí, clar, sí. Si fa les coses bé, ningú ha de patir. Si fa les coses bé, ningú ha de patir.
1: No es fan les coses bé.
2: No, digue'm un sector que estigui lliure de...
1: Cap.
2: Però ja està.
1: Cap
2: ja
1: ni
2: està.
1: Un.
2: Ja està. A partir d'aquí podem començar a treure porqueria amb en Salva.
1: Però bueno, ho deixarem aquí. Ja, si de casa les novel·les, perquè a mi em tancarien el programa, tu potser et farien el conte i...
2: No en surt a compte, no.
1: Hem de continuar treballant.
2: Hem de continuar treballant, malauradament.
1: D'això se n'aprofiten, eh?
2: Oh, i tant.
1: I això també surt a la novel·la.
2: Evidentment.
1: Hi ha moltíssimes coses que surten. Per què aquesta vegada el factor mèdic? I m'agrada perquè, a més, toques no només el tema de les malalties de cor, sinó també les malalties minoritàries.
2: El tema de les malalties del cor venia perquè m'agradava que el cor fos un element central. És a dir, el cor és l'òrgan que associem a l'emoció, a la rauxa... Però només hi ha dos òrgans que no puguis viure sense, que és el cor i el cervell. Aleshores, i el cervell, diguem que és la part racional, el cor és més la rauxa que dèiem, i simbòlicament el cor és segurament és l'òrgan més potent. A partir d'aquí, doncs, m'interessava que fos el motor de la història i em vaig tenir la sort, perquè no puc dir una altra cosa, el privilegi, fins i tot diria, de poder documentar-me amb la Georgia Sarquella, que és la cap de cardiologia del Sant Joan de Déu, que sense ella hagués sigut impossible escriure aquest llibre. Em va ajudar a crear el personatge, a la malaltia que té, a un algoritme que es busca i que genera de molts problemes. Va ser una delícia poder comptar amb el seu suport. I el tema de les malalties minoritàries, doncs perquè em toquen de prop i perquè, com que són minoritàries, doncs constantment estan oblidades. La gent no els hi fa cas, no? I aleshores... Si d'alguna manera posem el nostre petit gra de sorra quan la gent ho llegeix, doncs mira, ben bé que estarà situar-les una mica al mapa, perquè, ostres, són gent que pateix molt, que està molt abandonada, que ningú els hi fot perdó ni puto cas, i aleshores doncs, està bé que de tant en tant algú alci la mà i digui que aquesta gent existeix i té tant dret com els altres.
1: M'agrada la literatura per això, és una de les coses que trobo que són importants perquè no deixen de ser una altaveu. I el gènere negre parla precisament, no només d'assassinats, de sang i feig, etcètera, etcètera, sinó també d'aquestes problemàtiques socials. I en aquest cas, bueno, doncs, nosaltres també els fem la mà per tot aquest col·lectiu. I en el cas del cor, jo t'haig de donar les gràcies, perquè, mira, sempre tenim algú més o menys, que hi ha algú que pateix, no?
2: Sí.
1: I penses, ostres, posem-ho damunt de la taula.
2: Posem-ho damunt de la taula, sí. En el meu cas admeto que el tema del cor era més un tema literari. En el cas de les malalties minoritàries era un tema de militància.
1: Doncs mira, jo milito per les dues i estic molt contenta. Però ara marxem una mica d'aquest tema més personal i ens n'anem una altra vegada a la trama. Ets mala persona, ho saps, no?
2: No, soc mala persona a la ficció. Hi ha molt de cabron a la ficció. No, a la ficció. La ficció m'agrada les coses, fer-les retorçades perquè... No, retorçades. M'agrada fer anar el lector per on jo vull.
1: Ja està. Jugar.
2: Jugar. Jugar amb el lector i... M'agrada imaginar-me que quan tanquin el llibre al final diguin «Ostres, el tio me l'ha fotut». Això no té preu. Això és molt divertit.
1: Bé, jo ho puc dir, no?, que me l'has fotut?
2: Sí. Sí, sí.
1: Me l'ha fotut, eh? Semblava que ho tenia. Doncs no, senyores i senyors, no ho tenia.
2: No. Sempre hi ha... L'altre dia l'Antoni Bassas en una presentació em va dir, diu, quan ja veus, sembla com la ruleta, aquella bola que va girant, i quan ja creus que el número que hi ha, llavors, pum, cau a un altre, dius, i no l'he encertat.
1: Realment, aquesta vegada, ets conscient que quan comença la tensió, ja des de l'inici, no la deixes fins al final, perquè enllaces una trama amb una altra subtrama que tot al final està enllaçat, eh? Però la tensió no baixa mai.
2: No... està, a veure, evidentment està pretès i m'ho curro, per dir-ho d'alguna manera, perquè així sigui. Soc un escriptor d'aquests de mapa, que se'n diu, és a dir, que faig tot el guió, inverteixo molt de temps en entrevistes prèvies, molt de temps preparant el guió, per quan a l'hora que em poso a escriure saber exactament en cada capítol què ha de passar per mantenir aquesta tensió i perquè l'actor al final digui que cabron el tio que me l'ha fotut. Però això, segons la meva manera de treballar, hi ha mil maneres i totes són vàlides, només ho puc aconseguir si m'ho treballo molt a nivell de guió. I així ho busco.
1: I ara que parles de treballar, estem parlant de tota una trajectòria. A l'inici escoltàvem la teva biografia amb tots els llibres que has anat fent. No dormiràs ha estat un èxit espectacular i després van recuperar Diví, que jo us recomano moltíssim de llegir-vos-el. Sí. És una mica també una línia, el cinquè cor també va amb aquesta línia. Clar, per tu també deu ser una tensió tornar a escriure i pensar, uau, m'ha anat molt bé, a veure ara què passarà.
2: Mira, amb el cinquè cor et juro que no. Et juro que no, t'ho juro. Sí, m'ho he passat molt bé. Molta gent m'ho ha preguntat, és a dir, ostres, ara després del no dormiràs, tens pressió... Et juro que no. Jo tinc un avantatge enorme, que és que això a mi em diverteix molt i m'ho passo pipa, però no és la meva feina. Jo treballo als mitjans de comunicació, treballo l'ara, la meva feina és l'ara, i la meva obligació o la meva pressió ve d'anar allà i fer la feina ben feta, com qualsevol treballador, que treballi en qualsevol feina. Exacte. Per tant, això m'ho prenc... sempre ho he comparat com a l'handbol. Jo he jugat handbol tota la vida, i ara que tinc els genolls ja una mica cascats, doncs encara hi jugo molt poc, i això és el meu altre handbol. És a dir, és una afició que m'encanta i que em dona unes satisfaccions bestials i que m'ha donat oportunitats de conèixer gent bestial. Per tant, no puc estar-li més agraït a l'escriptura.
1: Doncs mira, al final, aquí l'únic que pateix és el lector. No sé, cada vegada anem a pitjor.
2: I a sobre paga per patir, I a sobre paga.
1: Ens agrada.
2: Bé, a mi també m'agrada patir. Quan jo llegeixo, soc molt consumidor de novel·la negra, de thriller, però o de tant audiovisual com en paper, com en teatre, vull dir, en qualsevol disciplina m'agrada. I aleshores també m'agrada patir d'aquesta manera.
1: Bueno, t'agrada que et facin estar sempre pendent de...
2: Sí.
1: Què estàs llegint últimament?
2: Mira, ara començaré a llegir el de l'Esterin Vernon, que es diu Després de tu, que sé que és molt contradictori amb el que estic dient, perquè... Però m'he fet com una... Sí, és sorprenent, però m'he fet una... com una, un petit repte, que és començar a llegir gèneres diferents. És a dir, jo... 8 de cada 10 són thrillers o novel·la negra, m'agrada molt, recomano sempre la proximitat, per què? Doncs perquè tant és que... O sigui, una bona història pot passar a Nova York i pot passar a Vic, val? Aleshores, el més important és que la història sigui bona. Però sí que és cert que vull obrir-me una miqueta més a altres gèneres. Ara mateix, com et deia, faig 8 de cada 10 són thriller i els altres dos tinc que... una mena d'obsessió rara, que és el tema Vaticà, m'agrada molt... Sí, no sóc creient, no d'allò, però tots els entresijos del Vaticà m'ho passo pipa. I llegeixo tot el que troba el Vicenç Lozano, m'agrada molt.
1: És un gran autor de capçalera del programa, també.
2: Sí, m'agrada molt i m'ho trago tot, del Vicenç Lozano. Però, clar, pobre home, tampoc és tan... Vull dir, tampoc hi ha tanta merda al Vaticà com perquè l'home vagi fent. Aleshores,
1: sí que... volem que visqui molts anys.
2: I volem que visqui molts anys. I vull obrir-me una miqueta més i em vull llegir el de l'Ester, perquè crec que és bo que, per molt que a tu t'agradi un gènere, doncs provar mil gèneres diferents.
1: Bé, nosaltres ho deixarem aquí, Oriol, però... Escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Una caixa, 5 cors. Bueno, 5 forats.
2: 5 forats, 3 cors.
1: 3 cors que no sabem de qui són.
2: No.
1: 2 cors...
2: Que estan per venir,
1: que hem de saber qui serà. Si ara hi haguessis d'afegir un sisè cor, i no parlarem de persones, per arrencar les coses no boniques d'aquest món, que fos el cor, jo que sé, d'una guerra o el cor d'un conflicte internacional o del cor de la fam, o etc. Vull dir, no imaginis persones, sinó imagina situacions. Quin cor arrencaries perquè la gent no patís?
3: És difícil.
2: Diversos, però dona'm en dos, va.
1: Dos, vinga, va.
2: El cor de la fam i el cor dels totalitarismes, digue-li Trump, Putin, Xina, posa-li totes les etiquetes que vulguis, tota aquesta gent...

0: carismes. Per tant, entre tots posem el nostre granet de sorra.
1: No, per petit que sigui, doncs ajudem, sí.
0: Gràcies, Oriol. Sempre gràcies per posar-m'ho tan fàcil.
1: No, vosaltres, moltes gràcies a tu.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Xus González és llicenciat en Ciències Ambientals i Comunicació Audiovisual. Va ingressar al cos dels Mossos d'Esquadra l'any 2004 i des del 2006 és agent d'investigació avançada a la Divisió d'Investigació Criminal. Ha treballat en tot tipus de casos i s'ha especialitzat en assalts violents a l'interior de domicilis on el robatori de droga entre criminals és una de les principals causes. El 2013 va publicar la seva primera novel·la, Abandonar el joc. Ha participat i col·laborat en diversos festivals de novel·la negra com el BC Negre i també és autor de Un treball net i El Corsari. El santuari de la Vall de Miranda és un paisatge idíl·lic entre majestuoses muntanyes i fonts naturals on acudeixen pelegrins i turistes durant tot l'any, un veritable oasi al cor del Pirineu català. No obstant, ningú vol esmentar que, durant 3 anys seguits, hi ha hagut al lloc inexplicables desaparicions. Com tants altres que hi treballen, Víctor Trafalgar fuig del seu passat. Ha acceptat una feina d'estiu al complex hoteler de la Vall, una simple tapadora per investigar un secret que va passar amb la Noa, l'última desapareguda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs res, ens n'anem d'excursió. Però recordeu que la muntanya és absolutament traïdora. Ens endinsem en un àmbit rural, en un món que els turistes desconeixem, però que els que són autòctons el coneixen i el coneixen molt bé. Xus González, ens en podem enfiar de tothom?
2: No, no em refio de ningú. I menys dels llocs que no coneixeu i sobretot com més somrigui una persona, desconfieu més.
1: Deixa anar certes perles dintre de la novel·la, no? De no enfiar-te en frases fetes que diuen, sobretot, no confieu en ningú. Clar, tenim aquest protagonista, en Víctor Trafalgar, que s'endinsa, no? Se'n va a treballar, forma part dels treballadors, s'ha de barrejar amb les persones autòctones, arriben els turistes, però és molt més del que amaga, perquè hi ha una frase que m'agrada molt de la novel·la i la defineix molt bé, i és que res és el que sembla, però tot està enllaçat. Aleshores, aquest protagonista, jo me n'he enamorat, eh?
2: Oh, me n'alegro.
1: Me n'he enamorat, més d'una se n'enamorarà, jo també, dintre la novel·la també és un trencacors, que diria, però a poc a poc anirem descobrint una mica el seu passat i com es va adaptant en aquest món rural, no? En totes aquestes desaparicions, que són treballadors d'on ell està, d'aquesta empresa, tindrem moltes, moltes sorpreses. Ha jugat molt en el lector.
2: Sí, i tant. Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ell arriba, això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu, sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres el que... Les sorpreses amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig, alhora que està ja amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
1: Clar, jo a mesura que anava llegint pensava, ostres, clar, fuig, se'n va a la muntanya, el que necessites és estar sol, tranquil, i deixar enrere un passat que ja anirem descobrint. La muntanya amaga molts secrets. I penso que aquí has fet una bona metàfora també amb els personatges, no? Has jugat entre l'ambient i els personatges.
2: Sí, i tant, perquè la muntanya, sobretot on està la Vall de Miranda, és un lloc perdut, un lloc és molt gran, però alhora és molt opressiu per estar envoltat de muntanyes, i volia jugar amb això, amb que els personatges, tot i en teoria estar en un lloc preciós, és un lloc paradisíac, alhora

0: Ara estan com tancats en una gàbia i una mica s'estan retrobant, volen saber què fer tant el Víctor com la Sara, que és un altre personatge, que és autòctona de la vall, de la comarca, i també la part dels policies, no? Que no hem parlat, però la part dels policies tens el sergent, que acaba d'arribar a un lloc nou, i ell alhora també està coneixent tot aquell entorn. Per sort té l'Arnau, que és un caporal, que entén que com és la gent d'allà de la vall, i alhora entén que el sergent ha de fer un canvi de xip si vol adaptar-se a aquell nou destí.
1: Clar, aquí hi ha diferents punts que a mi m'han anat agradant de la novel·la, ara estic mirant de no fer spoiler, per si de cas, però és una mica aquesta mirada des de totes les perspectives, no? O sigui, tenim mons enfrontats, el món rural, el món de la ciutat, el que són les persones, el que demana el sistema, els treballadors, els turistes. No és una trama fàcil, vull dir, aquí has hagut de treballar moltíssim.
0: Sí, no, realment, clar, ho planteges així i dius, ostres, com això, com s'ha arribat a fer que sigui comprensible, que sigui atractiu, que enganxi el lector. I realment, clar, el joc hem treballat molt, perquè no hem parlat de que paral·lelament hi ha una trama, o sigui, hi ha una trama posteriorment als fets que es narren a l'obra, i es fa un documental. I la novel·la està farcida d'extractes d'aquest documental, entrevistes a gent que va participar, imatges d'arxiu... Això serveix moltíssim per poder explicar al lector d'una manera comprensible, atractiva, i jo crec que molt addictiva, què és el que passa a la novel·la i com es van desenvolupar tots els fets.
1: També jo penso que dibuixes molt bé el món dels Mossos d'Esquadra, que és un dels punts que m'ha agradat. Qui fa cadascú? Com es tracta? O sigui, a nivell humà, com han de fer de mitjancers, no? De conciliadors, quina és la seva feina real, però com l'apliquen cada dia. Jo penso que fas molt humà, molt humans en si, tots els personatges.
0: Sí, això, a les meves novel·les sempre intento fer-ho així, no? Perquè, evidentment, jo jugo amb el factor a favor de que jo sóc investigador de Mossos i sé com funcionen els procediments, però alhora jo vull que la gent conegui com és el dia a dia dels Mossos, que fora dels clichés de policia, evidentment policies 24 hores, però no només policia, sinó pares, fills, amb hobbies, amb aficions, amb carències també, i amb desperfectes, però vull plasmar-ho i sobretot jugar amb això i que la gent vegi el dia a dia, que potser no és tan diferent una unitat d'investigació, una comissaria, com una oficina o un supermercat, que les relacions interpersonals, que la feina, són molt semblants blancs en tots els ambients.
1: Si haguessis de buscar una paraula, un mot o una frase per definir la teva novel·la o per explicar-la al lector, quina triaries o quina frase triaries?
0: Jo la que acostumo a posar, sobretot quan algú entra a la novel·la, és dir-li benvingut a la Vall de Miranda. I realment una frase, una expressió que m'agrada molt és el fet de dir que tu pots anar a una muntanya que és tot molt bonic, doncs aixeques una pedra, per sota t'apareixen tota una sèrie de bitxos, d'animals, que realment tu no ho veies, però estan allà. I diguéssim que la Vall de Miranda, el que fa el Víctor, és aixecar una pedra molt grossa.
1: M'encanta aquesta metàfora. No us podeu ni arribar a imaginar tot el que surt de sota d'aquella pedra. Dic que jo no vaig endevinar al final, ho vaig intentar, però va ser impossible. Hi ha molts girs de guió. La realitat, quan teniu una investigació d'aquest estil, perquè aquí s'investiga una sèrie de desaparicions en el que van passant en el temps, vull dir, no van tan seguides una de l'altra, jo suposo que amb la teva feina d'investigador en deus haver vist a tots colors, no? Com és traslladar a la ficció la teva feina, en certa manera?
0: A veure, sobretot el que jo vull és ser realista, sobretot perquè la gent vegi com són els funcionaments i alhora no ser passat, que no se li faci farragosa a la gent tot el que són els procediments policials. Però concretament el que jo volia reflectir en aquesta novel·la és que moltes vegades el que són els homicidis, les unitats d'investigació investiguen homicidis, l'índex de resolució sorprèn a la gent, però és molt alt, està al voltant del 90-95%. Però moltes vegades hi ha una sèrie de desaparicions que es consideren no inquietants, per tant, no s'investiguen com una desaparició, per exemple, d'una persona adult, que és una desaparició voluntària, o accidental a ambients de muntanya, com pot ser la Vall de Miranda, i no s'investiguen, però en realitat poden ser homicidis, però estadísticament on no apareix un cos no es consideren homicidis. Llavors jo volia una mica reflectir això, no? Aquesta carència a vegades del que tu no saps si és un homicidi o queda amagat dintre d'una desaparició.
1: Bé, jo només us dic que si agafeu la motxilla, ja ho he dit abans també, prepareu-vos perquè sobretot no aixequeu cap pedra, ja us les aixeca el Xus González per vosaltres quan agafeu la novel·la. Però el que a mi també m'ha fascinat una miqueta és aquest backstage, no? Aquesta part de darrere, aquest microcosmos dels treballadors, que és el que no veiem, no? I també l'he trobat molt encertat i molt bonic.
0: Sí, no volia reflectar-ho. Jo ja ho vaig viure, abans de ser Mossos d'Esquadra vaig estar treballant en un lloc molt semblant al que està ambientat a la novel·la, que és la Vall de Núria, i clar, vaig poder veure-ho des de dintre, dormir allà, passar les hores allà, veure com la gent venia i marxava, però alhora hi ha un personatge que és molt important dintre la novel·la, que és la Sala Velasco, que volia reflectir perquè el Víctor no deixa de ser una persona que ve de fora i veia treballar per les àrees d'aquelles persones que viuen allà, que mentre la gent va i ve, ells es queden. I ho veuen des de l'altre punt de vista, des de la persona, que el lloc on viu és el lloc on altres ho passen bé, però per ella és simplement un lloc on treballar.
1: Bé, jo només us dic que heu d'agafar Nostra Senyora de l'Abisme, que l'abisme és enorme i les pedres gegants, i assaborir-la i gaudir-la. Moltes gràcies, Xus.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica. Un plaer.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Al Calaix, recomanacions de la setmana del llibre en català.
1: La setmana del llibre en català ha estat un any més un gran èxit de convocatòria, un espai on hem trobat novetats i clàssics, noves traduccions, presentacions i moltes editorials. Entre elles, Lletra Impresa, que celebra el seu desè aniversari. En parlem amb en Juli Capilla. És un any d'aniversaris, i ho dic perquè llibreries, editorials, autors, llibres, segells, és com una alegria, perquè això vol dir que si sumem literatura, és que anem bé i el món encara resistirà una miqueta. Per tant, avui les recomanacions, abans de fer-les, primer farem aquesta prèvia. Tenim en Juli Capilla, que ja havia estat convidat alguna vegada, i ens hem... normalment sempre recomanem algun dels seus llibres, i és qui ens parlarà una mica de tot aquest aniversari i després ens recomanarà algunes lectures.
3: Molt bé, doncs sí, estem de ser aniversari, són 10 anys, som una editorial del País Valencià, que ens diem Lletra Impresa Edicions, i que publiquem íntegrament en català. Estem a 425 quilòmetres de Barcelona, que és la capitalitat, diguem-ne, cultural, no? Estem lluny, però prop de Catalunya i de la literatura catalana, òbviament. Estem molt contents perquè, a veure, publicar en català no tenim tants lectors ni lectores com passa amb el castellà, però tot això estàvem convençuts que podia funcionar i, efectivament, el temps ens ha donat la raó perquè hi ha molts més lectors dels que ells diuen i volen, com deia en Raimon, no?
1: M'encanta.
3: I, per tant, enguany, per primera vegada, hem participat amb caseta compartida amb altres companys d'aquí de Catalunya a la Setmana Llibre en Català, que realment és una festa fantàstica per la varietat de llibres que n'hi ha, d'editorials, de perspectives, de temes, de gèneres. És la gran festa del llibre en català, no? I estem molt contents d'haver-hi participat i fins que s'acabi la fira, no?
1: Bé, doncs un aniversari compartit amb tots els lectors i lectores, companys, editorials i periodistes, a més, in situ, perquè tu dius, estem a 450 quilòmetres, però de cor i de llengua sou a casa, també.
3: Som a casa completament. Quan som a Catalunya ens sentim a casa, perquè com que compartim la mateixa llengua, doncs no hi ha cap problema. Jo faré un parell de recomanacions, precisament de dues autores catalanes que acabem de publicar. Una és Elena Carreras, hem publicat una novel·la que es diu Pues de Garota, que és una meravella, és Premi Gregal de novel·la, i és la història d'un nen, el Josep Giró, que durant la guerra perd bueno, li maten al millor amic i també al pare. I aleshores, quan creix, ell es debat en la tentació, el desig de revenjar-se d'aquells fets i, o la tentació d'adaptar-se, no?, a les circumstàncies, perquè, clar, no revelaré més, però és una novel·la molt ben feta, amb una trama molt ben travada i amb un suspens, diguem-ne, psicològic que t'atrapa des de, com es diu tòpicament, des de la primera pàgina. És que és una cosa molt, molt impressionant. Allò de Puig de Garota, sabeu que les garotes són els eriçons de mar, que a l'Empordà ho diuen d'aquesta manera, sí. I també hi ha un joc eròtic o amorós pel mig, que també és molt interessant. Sí, sí, la veritat és que té molts elements i sobretot té l'exquisidesa de la llengua que, literària que empra. Ella és filòloga i té molta cura de... A banda de la història...
1: Ha passat pel programa, l'hem entrevistada.
3: Ah, l'hem entrevistada. Sí. Doncs és una meravella d'escriptora. I també de les Terres del Nord tenim a Àngela Ribas, que li hem publicat Fins i tot els carrers tenen ànima, que és un recull de relats. Àngela ja havia guanyat el Premi de Poesia de Blanes, un altre premi de Badalona, també de poesia, i ara s'ha atrevit amb uns relats curts, molt bonics, també té una exquisidesa pel que fa a la llengua que fa molt de bon llegir el llibre, no? I té la peculiaritat que, a banda dels personatges de carn i ossos, que són els veïns de tota la vida, del poble, del barri, d'alguna manera els carrers i les places també són coprotagonistes, esdevenen personatges, és a dir, ha fet aquí una conjunció, una fusió entre personatges i tal, que és molt interessant.
1: Mira, a mi m'agradaria, perquè tot i que ens has fet les recomanacions i hem parlat d'aquest aniversari, a mi m'agradaria que parlessis dels teus llibres, no només dels teus, sinó també els de la teva companya, que també l'hem tinguda...
3: programa, no?
1: També l'hem tingut al programa. Ella va venir, fins i tot la vaig tenir jo a televisió, que em va encantar poder parlar amb un llibre molt, molt interessant, juvenil, sí, i jo vaig trobar que estava superben trobat. I m'agradaria que ens parlessis de les vostres últimes publicacions. En feu moltes, perquè és un no parar.
3: Sí, sí, sí.
1: Vosaltres esteu sempre, vinga, vinga, vinga. Però sí, que m'agradaria.
3: Sí, aprofitant el desè aniversari, vam pensar, perquè tant Mercè Climent i jo, que som els dos editors de Lletra Impresa, ens va ocórrer que, clar, nosaltres abans de ser editor érem autors, i ara continuem sent autors perquè publiquem en altres editorials. I resulta que teníem una sèrie de... Havíem practicat, conreat la literatura breu, el relat, i teníem contes que havien guanyat premis, doncs, des d'Organyà fins a Sant Vicent de Raspeig, Sant Pere de Ribes, molts pobles, no? I aleshores, clar, són contes que a vegades o l'Ajuntament no es publica o es publiquen en revistes, total, que estan dispersos. I això ens havia passat tant a Mercè com a mi. Contes que havien guanyat premis, contes que havien estat publicats o bé en revistes o bé en llibres, i vam pensar que era l'oportunitat per... Bé, per fer-nos un petit homenatge d'un desè aniversari. I n'hi ha el llibre de Mercè Climent, es diu Amor Particular, que és una cançó de Lluís Llach, no? És un homenatge a Lluís Llach, i li venia molt a Tom perquè són contes d'amor, de desamor, i també n'hi ha contes d'amor al pare, a la mare, a la terra, a la literatura. I el meu, que es diu Narratoregies, també és curiós perquè... Hem arribat als mateixos temes universals. L'amor, la mort, la família, la terra, la llengua... I bé, hem fet aquest maridatge, mai millor dit, entre un llibre i l'altre, i amb un disseny especial per commemorar aquest desè aniversari. Són contes, seguim la tradició catalana de Quim Monzó, Carme Riera, i també els autors universals, Pere Calders, en fi... era una manera de celebrar, entre altres, aquests 10 anys que ens han servit per aprendre molt i també per... Jo crec que és la nostra aportació a la literatura catalana i a la nostra cultura que compartim entre País Valencià, Catalunya i Illes, perquè de fet nosaltres publiquem autors catalans, valencians, mallorquins, fent traduccions també de literatura estrangera, de l'anglès, del portuguès sobretot, i bé, doncs, això és aquesta... Són 10 anys, són molts anys, eh?
1: Són molts anys, i jo recordo de totes les fires que penso, quantes hores?
3: Sí, fires n'he fet moltes, perquè la veritat és, per exemple, la Setmana Llibre en Català és que és una oportunitat, els editors que estem davant de l'aparador i tens el contacte directe amb els lectors, que pots comentar, pots recomanar, en fi. Jo crec que els lectors també ho agraeixen, no? Conèixer els editors, a més dels autors, que també fan presentacions. I bé, nosaltres estem contentíssims d'haver-hi participat i si podem,
1: tornarem.
3: Participarem tots els anys.
1: Pues tant de bo ens puguem retrobar sempre a la Setmana del Llibre en Català. Enhorabona per aquest desè aniversari i per un desè més, no?
3: I tant. Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat i fins a una altra.
2: El Calaix. Recomanacions de la Setmana del Llibre en Català.
1: No són les úniques recomanacions. Aquí en teniu unes quantes més.
4: Hola, sóc la Maria Sempere, de l'editorial Les Hores, i us volia recomanar una de les darreres novetats que hem publicat, que és El Sud, de l'escriptor de Malàisia, Tash Au, amb una traducció de Miriam Cano. Aquesta és una novel·la que va ser finalista del Premi Booker i està tenint molt ressò internacional, i ens explica la història d'una família als anys 90 a Malàisia, és a dir, que ens n'anem a una altra latitud, de les que no estem tan acostumats a llegir sobre elles. I en aquest cas ens explica la història d'una família que hereta en una granja al sud del país i en aquell estiu aniran a veure aquella granja que han heretat. Quan hi van, veiem, sobretot seguim, o qui fila la novel·la seria la història del fill més petit, que té 16 anys, i que descobrirà l'amor o tindrà el seu primer amor amb el fill del masover d'aquella granja. Això és la història central de la novel·la, però no només se centra en ells dos, sinó que també la novel·la explosiona o contempla, no?, tota la família. És una novel·la bastant coral en el sentit que, igual que han heretat una granja, com també han heretat allò que és intangible. És una reflexió sobre allò intangible que heretem, el que s'espera de nosaltres, les expectatives, i què fem nosaltres amb allò que s'ha heretat. I sobretot aquí veurem les dues germanes del protagonista, una mica més grans que ella, que hauran de decidir què fan, no? Si accepten aquest rol que s'espera d'ella. Estem en una societat dels anys 90 molt patriarcal, també en cas del fill molt homòfoga, llavors cada un d'ells ha de decidir què fa. I també la novel·la acabem també veient, sobretot els pensaments de la mare, també del pare, en el sentit que tenen tot l'estiu per badar i pensar, de manera que també veurem quines eren les expectatives de la mare, quines han estat les seves renúncies. És una novel·la molt bonica, sobre saquets de família, sobre les expectatives de pares sobre fills, i en aquesta realitat que desconeixem de Malàisia, que també està travessada, en aquest cas, pel canvi climàtic, i veiem una gran sequera a la granja, que també posa en decadència una manera de viure, que també és com una metàfora, no?, amb aquesta família que segurament ha d'evolucionar. Esperem que us agradi.
5: Soc el Jordi Reventós, de l'editorial Es Yara, i la meva recomanació és un llibre que acabem de publicar, que de Jules Verne, que es diu Sense damunt ni davall, que és una novel·la extraordinària que no s'havia traduït mai en català i que justament és una novel·la que demostra que Verne era un visionari, perquè l'argument, així breument, és que els americans volen comprar Groenlàndia i les terres àrtiques per aprofitar-ne els recursos naturals. Això escrit fa 150 anys, doncs té un punt de gràcia veient com està, veient com va l'actualitat. Per tant, simplement recomano la lectura, que és una, a més d'aquest argument, hi ha molta més aventura, hi ha moltes més històries, que és Verne en estat pur i, per tant, val molt la pena de llegir-lo.
6: Soc Ilia Pèrdigo, director d'Editorial Clandestina. Tenim dues col·leccions, a Biblioteca Clandestina on recuperem clàssics i la col·lecció Crims.cat. La col·lecció Crims.cat fa 15 anys que publiquem novel·la negra i dins d'aquesta responsabilitat que considerem publicar novel·la negra fem autors catalans contemporanis, fem algunes traduccions i recuperem clàssics. Creiem que dins el nostre deure hi ha el de recuperar els pioners del gènere negre a casa nostra i, per tant, una de les línies de publicació són clàssics. Per exemple, el número 100 de la col·lecció, que vam arribar al gener, és Rafael Tasis. Vam creure oportú que el número 100 li donéssim a un autor tan important i per les lletres catalanes i tan important pel gènere com és Rafael Tasis, i vam agafar la seva trilogia policíaca de Barcelona, i vam publicar les tres novel·les amb un sol volum. I ara mateix, al setembre, a la Setmana del Llibre en Català, hem publicat dues novetats que crec que diuen molt del que és la col·lecció Crims.cat. La primera de totes és Short, de Lluís Llort. Lluís Llort és un autor de referència dins del gènere negre català, porta més de 15 novel·les publicades, i en aquest cas s'anima amb un llibre de relats, un llibre de relats on l'incomoditat, podríem dir que és un dels nexes d'unió, però que són relats escrits en diferents punts de la seva vida, i jo diria que és totalment reconeixible la ploma de Llort. Són relats plens de sarcasme, d'humor, d'ironia, d'humor negre, i com he dit últimament, és el Lluís Llort de tota la vida en petites dosis. I després, un altre llibre que no té res a veure entre si, però que forma part del que és la família de la novel·la negra, perquè sempre defensem la transversalitat de la novel·la negra. La novel·la negra no només és investigació, no només és policia, no només és procediment, sinó que parla també de la societat, ens ajuda a comprendre com éssers humans. I en aquest cas, Fúria, de Lluís Riera, que és la seva segona novel·la, parla d'una part de la societat, justament. Són novel·les que ell utilitza per parlar de fer un retrat social d'una part de la societat, en aquest cas un grup d'adolescents que passen de l'edat de l'adolescència a l'edat adulta, un llibre que parla d'amor, que parla d'amistat, però que parla de gent que prové de famílies desestructurades, amb violència domèstica, amb drogadiccions, i que estan intentant desfer-se de l'herència. És un llibre que parla d'herències, de com quan tu has conviscut amb violència a casa teva o drogues, com ho fas per desfer-te d'aquesta herència, o quin és el teu camí, no? Si seguir amb aquesta herència o t'aconsegueixes desfer. Per tant, són novel·les negres dures, però que conviden a la reflexió i que són molt, molt i molt humanes.
7: Soc la Pilar Blasco, d'Editorial Trípode. Tenim forces novetats aquest any, durant la setmana. Us recomano especialment Viatge Final, de la Virginia Woolf, traducció de Mireia Vidal Conte, que és la primera novel·la que va escriure la Woolf, i bé, ja és ella, el que després coneixem a Miss Holloway o el Far. Us agradarà moltíssim, és la primera vegada que es tradueix al català. També voldria afegir, si puc dir-ho, hem obert una col·lecció de teatre, i el primer llibre ens estrenem amb en John Fosse, Premi Nobel del 93, amb una obra que es titula I mai no ens separarem.
8: Hola, em dic Emma, soc de l'editorial de llibres del delicte i recomano el llibre d'ella, que són tres desconeguts sense cap connexió que confessen el mateix assassinat. I l'únic punt en comú que tenen és la figura d'ella, que si voleu saber qui és haureu de llegir el llibre.
9: Ni de bon tros us podem presentar en un sol programa la immensitat literària que acull la Setmana del Llibre en Català. Però ja sabeu que teniu tota una temporada per escoltar el programa, on hi trobareu moltes més propostes per llegir.
2: El Calaix. Recomanacions de la Setmana del Llibre en Català. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, l'agenda de la setmana. Mònica Socies.
9: La tardor literària arriba ben plena d'actes, un d'ells ens trasllada a La Garrotxa, el festival de novel·la negra Basalt, que celebra la seva segona edició els dies 16, 17 i 18 d'octubre. Escoltem Maribel Torres, una de les organitzadores del festival.
10: La veritat és que nosaltres vam pensar en Basalt com un festival que durés en el temps i que s'afegís al circuit de festivals de novel·les negres que hi ha al territori. I he de dir que l'èxit de la primera edició encara ens va refermar més amb aquesta intenció. Totes les taules, gairebé totes les taules, la sala va estar plena. I són sales a diferents llocs, perquè una de les coses que diferencia el nostre festival és que l'any passat el vam fer a tres seus diferents, a Sant Jaume de Llierca, Olot i la Vall d'en Bas, i que aquest any encara afegim una quarta localitat, que és Sant Feliu de Pallerols. Doncs l'any passat realment la sala es va omplir gairebé a totes les taules rodones. Això encara ens va donar més energia per continuar. Llavors aquest any incorporem una seu més i l'any passat van venir 16 autors i aquest any en venen 20. Estem molt contents de que el festival creixi i estem contents perquè d'aquesta manera la literatura i la novel·la negra a través del territori es pot acostar a més lectors.
9: I apropar-se al territori vol dir trepitjar-lo. I a Basalt ho fan el dissabte 17 d'octubre a les 8 del vespre amb una ruta literària criminal que ens portarà des de la Cànova fins a Can Xel, on els textos de la novel·la Sang de Senglar de Daniel Harris i La zona volcànica acompanyaran els més valents. Per si en voleu saber una mica més, Sang de Senglar, una de les novetats d'enguany, publicada per Edicions Xandri el passat mes de juny, ens trasllada a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. El 26 d'agost, l'Arnau i en Xavier desapareixen durant un matí d'excursió entorn de les Marrades del Grau, a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. Els Mossos d'Esquadra, de la comissaria olotina, es fan càrrec de la denúncia que ha presentat el pare de l'Arnau i inicien la recerca dels nois a l'aparcament dels Hostalets d'en Bas, on han trobat el cotxe. Aviat, el cas es convertirà en un fenomen mediàtic i en un mal de cap que afectarà les vides privades dels policies, familiars i amics dels desapareguts. Però aquest no serà l'únic crim d'aquesta història. Després de passejar entre literatura i natura, tocarà gaudir del sopar negre, que també porta una novetat.
10: Un altre dels canvis que hem fet aquest any és que hem canviat en el sopar negre, en comptes de fer un trivial negre, fem un bingo negre, que és un bingo que en comptes de cantar números es canta en novel·les negres. Això entra dintre de la nostra idea de que la novel·la negra i la literatura no només ha de fer denúncia social, sinó que també té un aspecte lúdic que creiem que s'ha de potenciar i que s'ha de poder jugar amb ell, i mai millor dit.
9: Si encara no n'esteu convençuts, us recomanem el combat de boxa literària que posa damunt la taula els 100 títols de crims.cat contra els 40 anys de la negra, de la Magrana. I si voleu saber-ne més, només heu d'entrar al web basalt.cat i consultar el programa, on hi trobareu autors com Oriol Canals, Laia Vilaseca, Margarida Rizzeta, Damià del Clop o Silvestre Vilaplana.
2: Al calaix. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
11: Continguts en Xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anion nació K-popers. Son un Kim Jun-so y Mida. Chocan Kim Jun-so. Cansan Mida. Muchas gracias por acompañarnos a la edición número 280 de K-pop History. Començarem aquesta edició amb el debut solista de Sakamoto Mashiro, coneguda artísticament com Mashiro, exmembre en el seu moment de les Kepler, amb les que va estar des del 3 de gener del 2022 fins al 30 de maig del 2024. És actualment una de les membres japoneses de les Made In, grup amb les que va debutar el 3 de setembre del 2024. També ho és de la subunitat Made In S, amb les altres tres membres japoneses del grup des del 14 d'agost del 2025. Escoltarem, com hem dit, en solitari des de l'Extended Play 2411 del 19 d'agost d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Hotline, on li col·labora el raper Kim Ji-won, conegut artísticament com a Bobby, membre dels Icon, grup que havia debutat el 15 de setembre del 2015. Hotline és un dance pop amb elements d'afrobeat i pop, on la lletra parla d'una atracció directa i actitud segura, amb el contrapunt vocal, en aquest cas, del Bobby. El videoclip mostra el visual de l'energia despreocupada de Mashiro i l'ambient d'una nit d'estiu amb una coreografia ben dinàmica. Porta ja més de 8 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial les seves 4 primeres setmanes. Escoltem la novetat i debut, en aquest cas, de Mashiro amb Hotline.

Els sis nois que formen 82 Major, cinc coreans i un canadenc, que van debutar l'11 d'octubre del 2023, han tret el single d'àlbum Hit a l'1 de setembre d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Like Fire. De fet, el tema reprèn la història de l'anterior Sing i captura el moment en què una atracció intensa provoca que les emocions es descontrolin. El membre Yun Yeshan ha participat a la composició. És un tema que té un so hip-hop amb influències del Y2K de principis dels 2000. Estan molt contents perquè han guanyat el primer premi en shows musicals del grup, un show champion el 9 de setembre. Amb més de 8 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat del 82 Major, Like Fire.

Escoltarem ara el debut solista de Kim Mi-hyun, coneguda artísticament com Mimi, membre i rapera principal de les Oh My Girl, amb les que va debutar el 20 d'abril del 2015. L'escoltarem des del single àlbum Bish Bash Bosh del 20 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un hip-hop retro amb ritme de breakbeat, on Mimi expressa la seva confiança amb una producció que està combinada al so de Y2K d'inicis dels 2000 amb un hip-hop encara més enrere però que ja esdevé atemporal. Porta més de 500.000 de reproduccions del videoclip oficial. Escoltem el debut en solitari de Mimi de la Oh My Girl amb Bish Bash Bosh.

0: 기다려주세요.
1: Els tres nois que queden dels cinc originals que formen Big Bang, és a dir, G-Dragon, Taeyang i Desang, que havien debutat el 19 d'agost del 2006, han tret el single digital Big el 19 d'agost d'aquest 2026. És per celebrar el seu 20è aniversari de debut. Repet és un hip-hop amb molta energia, ritme i tornada addictiva. Com ja fa molt de temps, en G-Dragon va participar a la composició i lletra, que, com hem comentat, és una celebració dels seus 20 anys i convida a ser encara més grans, allargant la ida Big per fer més grans. El tema ja ha guanyat un Inkigayo el 6 de setembre d'aquest 2026, amb més de 17 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes i 5 milions al vídeo de la pràctica de ball. Escoltem la novetat i celebració dels Big Bang amb Big.

Escoltarem ara un altre debut d'aquest estiu, les 100 noies que formen Tweet, Twaidu en coreà. Són tres coreanes, una coreano-britànica, una coreano-estadounidenca, una estadounidenca i una japonesa, que ho han fet amb l'Extended Play Tune and Play el 24 d'agost d'aquest 2026. Són de l'agència ABD, que és filial de Hybe. Les escoltarem des del single principal Sun Kiss. El ritme de fons és una bossa nova, on la lletra parla de confiar en la pròpia veu i sentits i expressar-ho en llibertat, per seguir el seu propi ritme i emocions. Portaven més de 22 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves quatre primeres setmanes. Escoltem el debut de les Twaidu amb Sun Kiss.

0: guys.
1: Okay. A l'estiu, més d'un grup K-pop treu noves cançons per al mercat japonès. És el cas dels TXT, Tomorrow by Together, 5 nois, 4 coreans i un estadounidenc, que van debutar a Corea el 4 de març del 2019 i al Japó van fer el 15 de gener del 2020. Els escoltarem des del single àlbum Setsuna Hanabi del 16 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un tema amb influències del funk brasiler que compara un comiat sentimental imminent amb focs d'artifici d'estiu. El single va debutar com a número 1 en el Billboard Japan Hot 100 i va liderar llistes com els Oricon, iTunes i Line Music. La lletra, com hem comentat, fa referència a la metàfora que aquest amor d'estiu brillarà i acabarà com uns focs d'artifici. Amb més de 18 milions de reproduccions del videoclip oficial del seu primer mes, escoltem els TXT per al mercat japonès amb Setsuna Hanabi.

Escoltarem ara els sis nois actuals que formen en Haypen. Tres coreans, un australià, un estadounidenc i un japonès, que van debutar a Corea el 30 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 6 de juliol del 2021. Han tret aquest estiu a l'Escende Play de Sin Bliss el 21 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal Bloody Paradise. És el primer treball després de la sortida de Hisung, que seguirà carrera en solitari. En aquest tema incorporen el funk brasiler, on la lletra parla d'una nit vermella tacada de sang, en una metàfora de cremar la nit fins que surti el sol. Amb més de 45 milions de reproduccions del videoclip oficial en el seu primer mes, escoltem la novetat del Haypen, Bloody Paradise.

Ens trobarem ara amb el nou treball del Saint City 127 amb només 5 nois actius dels 7 actuals. Dos d'ells, Dojung i Jungbu, estan complint el seu servei militar. Tampoc hi són altres exmembres de la formació original, que havia debutat el 7 de juliol del 2016, com Tail, que va sortir del grup el 28 d'agost del 2024, mentre que Mark i Win-Win han sortit del grup aquest 2026. Ara els escoltarem des del seu àlbum Blingy, del 24 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. Ha estat número 1 a l'àlbum iTunes a 10 països, mentre que ha estat també número 1 al Cuckoo Music xinès. És un ritme electrònic hip-hop cru amb tocs de guitarra distorsionada, on la lletra parla de que el seu cor brilla amb ells. El tema ja ha guanyat un Show Music Core el 5 de setembre d'aquest 2026. Amb més de 22 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels NCT 127, Blingy.

0: I'm a blingy, blingy, blingy.
1: Tenim una dissolució, la del grup de 8 noies Junis, Junisu en coreà, que havien debutat a Corea el 27 de març del 2024 i al Japó ho havien fet el 12 de setembre del passat 2025. Eren un grup projecte amb un contracte curt de 2 anys i mig que ha acabat el 23 de setembre d'aquest 2026. A més d'una cançó de comiat, sí que han tret el single digital Skyland Starland el 8 de setembre d'aquest 2026. El tema és un remake de Heavens and Starsland del duet femení Vivi del 1997. Porten més de 2 milions de reproduccions del vídeo, que és una performance. Escoltem, doncs, el darrer tema de les Junis, Skyland Starland.

A finals d'estiu hem tingut el segon Extended Play dels 8 nois d'Alpha Drive One, que han debutat aquest any, el 12 de gener del 2026. L'escoltarem des de, com hem dit, l'Extended Play Unbreakable Beast del 24 d'agost d'aquest 2026, el que escoltarem el single principal, Born Dyer. És una reinterpretació de la música rave i punk britànica amb una energia explosiva. Mentre els nois em van rebaixant sobre una base de drum bass, el tema ja ha guanyat 3 números 1 en shows musicals al mes de setembre, un de show el dia 1, un show champion el 2 i un Music Bank el 4. Amb més de 53 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels Alpha Drive One, Born Dyer.

Tenim nou treball solista de Rosé, membre de les Blackpink, amb les que va debutar el 8 d'agost del 2016. És el single digital New Trick del 17 de setembre d'aquest 2026. Rosé ha participat a la lletra que parla de com reaccionar a una pèrdua sentimental, canviant de vulnerabilitat per l'humor i un impuls cap endavant. Tot això en un fons musical pop-punk dels 2000, pop-rock i una producció grunge. De fet, se la compara amb treballs d'Olivia Rodrigo. Porta més de 46 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus primers 8 dies. Escoltem la novetat de Rosé, New Trick.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 7 nois que formen All Hours, Hora Boju en coreà, 6 coreans i un japonès que van debutar el 10 de gener del 2024. Serà des de l'escena Play and Bone del 10 de setembre d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Deng Deng, que és una fusió de ritme EDM amb sonoritat de metalcore, on la lletra parla d'un viatge amb moltes complicacions sense avís previ, però ells segueixen endavant sense por a perdre. Porten més de 16 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels All Hours Deng Deng.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yunso.
1: Jimin, que ens amnirà. Li donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. A la propera edició, per cert, ja farem el resum general del K-pop 2026, degut a que, entre altres coses, aquesta temporada no havíem fet el resum de la primera meitat de l'any. Però ara sí, ara acabarem amb Lee Ji-un, conegut artísticament com IU. Acaba de treure el single Unknown Planet, Planeta Desconegut, el 10 de setembre d'aquest 2026. De fet, és un avançament amb dos temes del seu proper àlbum, que serà el 8è. El tema parla, en la que ella ha intervingut a la lletra, d'una plataforma fictícia, amb aquest mateix nom de Planeta Desconegut, on persones de tot el món es connecten amb desconeguts i s'intercanvien fragments de la seva vida quotidiana. IU protagonitza una història d'amor nascuda en aquesta plataforma i al final ella s'acomiada del seu amor i del planeta. Té una melodia amb sensació de grandesa i un sintetitzador rítmic que envolta tot el tema. El videoclip és molt descriptiu de la història on IU va passant diferents etapes fins a abandonar la Terra amb trajo d'astronauta, en una metàfora d'acomiadar-se d'aquesta història d'amor. Porta més de 50 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat de IU, Unknown Planet.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític,

0: o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas, amb l'alcalde.
0: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
0: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
0: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
0: assemblees,
1: a part la del seu barri.
0: Correcte,
1: no?
0: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
0: I tant, és que vam sortir molt

0: contents de la participació.
1: Que també regidor de joventut,
0: sí, per tant, exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
0: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri, mm-hmm. també de les sí. oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda on sí. l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament.
0: Correcte.
1: No? A través del WhatsApp.
0: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, eh? Uh-huh. Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
0: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
0: Sí, sí. Exacte.
2: Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
0: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
0: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre.
0: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre.
0: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
0: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre.
0: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Can Preses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre.
0: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre.
0: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
0: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
0: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde als instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i recordem assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació, doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, tota aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs, aquest servei i doncs, també doncs, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han doncs, anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de rec sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests... anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs al principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea Lea del Río, José Raimundo López.
3: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
4: Per a Sant Andreu l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
3: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
4: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural i històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del GastroRecap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquesta recuperació del producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que hem pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta... amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el GastroRecap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també és gensa. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació... de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ja ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRecap recupera d'una manera, una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran pues, d'una taula de quatre plats diferents i quatre segons diferents i potser també quatre postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè, torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons. Doncs, bueno, doncs farem uns macarrons. I macarrons i ens aniran uns bolets. I, bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre s'ha doncs, destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa, també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda, si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo sóc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4, i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo. Unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
3: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat, i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
3: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
3: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir amb un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta, i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
3: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc, i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
3: Sí, a més, el fet de participar-hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Continguts en xarxa.

Hola a tothom, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez al control tècnic.

Aquest grup que estem sentint és Traffic, un dels grups més psicodèlics que han existit. Un grup amb temes llargs, de llarg desenvolupament, temes capaços de portar la ment de l'oient a territoris inexplorats i tanmateix càlids i agradables. El seu guitarrista històric és en Dave Mason, i avui resseguirem la seva carrera perquè Dave Mason és un home que ha estat ficat amb tots els fregats. Sentirem en primer lloc un tema del seu primer grup, The Hellions, i amb això veurem com va començar no tan sols ell, sinó la majoria d'aquesta gent que sentirem avui, d'una manera molt pop i molt poc psicodèlica.

Daydreaming of You, són The Hellions, un grup que té la característica de que dos dels seus membres acabarien a Traffic. Són el bateria i cantant Jim Capaldi i el guitarrista Dave Mason, protagonista del programa d'avui. Els Hellions és un grup de Worcester, com la salsa, una localitat de cap al mig d'Anglaterra, però el grup, com heu sentit, té aires Beatles, aires de Mercy Beat. Com els mateixos Beatles, van tocar unes bones temporades a Hamburg i allà hi van conèixer un teclista molt precoç, el teclista de l'Spencer Davis Group, Steve Winwood, que tindria pel moment 16-17 anys. Era un Lamine Yamal de l'orgue Hammond. Junt amb Steve Winwood, Capaldi i Mason van formar Traffic i Dave Mason va compondre el segon single d'aquesta banda, Hole in My Shoe. És un tema que és molt representatiu de l'evolució del grup Traffic i també de l'evolució dels temps. És un tema que, com veureu, comença sent pop, a l'estil de Manfred Mann, i progressivament es va complicant fins a esdevenir psicodèlic.

0: Hole in My Shoe, un forat a la sabata, és el segon single del grup Traffic, que s'estava preparant per fer explotar la ment de milers d'adolescents, amb Dave Mason tocant el sitar.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Hem dit que Dave Mason és un home que va estar a tots els fregats importants de l'època. Per exemple, toca el bombo i el shenai en aquest tema dels Rolling Stones, Street Fighting Man.

Street Fighting Men, els Rolling Stones. En aquest tema, el nostre home d'avui, Dave Mason, que és guitarrista, s'aventura a tocar la percussió i el shehnai, una espècie de gralla sud-asiàtica que haureu sentit amb un intent de solo que no ha acabat fructificant. Coses dels temps psicodèlics. Temps inestables, per cert. Potser era inevitable. El grup Matriu, Traffic, tan aviat s'ajunta com es dissol. Dave Mason se'n va a Amèrica. Allà treballa de músic d'estudi i també grava coses en solitari. Treu aquest single, Just For You,

Just For You, només per tu. És Dave Mason, encara orientalista i psicodèlic. Dave Mason va i ve del grup Traffic, que és un grup que es forma, es trenca, es reforma, torna a trencar, un fullon en general. Entremig, una de les cançons que fa Mason pel grup, Feeling Alright, aconsegueix un èxit inesperat. Per què? Perquè la canta un cantant increïble, Joe Cocker.

Feeling All Right, et trobes bé? El títol és una pregunta. No és una cançó sobre l'alegria o sobre trobar-se bé, sinó tot el contrari, una cançó sobre amor no correspost. Aquesta cançó va ser un dels singles de l'àlbum de debut de Joe Cocker, un àlbum de nom With a Little Help from My Friends. I Feeling All Right és la cançó de més èxit que ha compost mai Dave Mason. Curiosament, és una cançó que consta només de dos acords. Quan les coses surten bé, no cal complicar-les massa. I am the god of hellfire, and I bring you... Com a músic d'estudi als Estats Units, Dave Mason va estar a gravacions francament fonamentals. Toca la guitarra de 12 cordes en una sessió de... un dels discos que cal tenir, el doble Electric Ladyland, del geni Jimi Hendrix, que ja en tenia prou amb la guitarra de 6 cordes.

0: Dylan, si és que es pot dir que Bob Dylan té cançons menors, però que havia passat més aviat desapercebuda. Jimi Hendrix la va agafar i la va convertir en aquesta cosa descomunal que acabem de sentir i que li va costar tant d'acabar, perquè la gravació de Hendrix no acabava de reflectir el que ell sentia dins del seu cap, que no acabem de saber què era el que sentia. En Bob Dylan va quedar tan impressionat que des d'aquell moment sempre més ha tocat la seva pròpia cançó amb l'arranjament de Jimi Hendrix.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Al panorama dels 60 hi havia grups i hi havia tribus. Dave Mason ha format part de tribus, tocant les músiques que estan en l'ambient amb els músics que estan en l'ambient, que poden anar canviant, però sempre són més o menys un grup més o menys coherent. Ha format part de la tribu dels Traffic. Per això Dave Mason és present a les sessions de Hendrix, on també hi havia el líder de Traffic, Steve Winwood. I també ha format part de la tribu americana nòmada, diríem, dels Eric Clapton, Delaney and Bonnie, George Harrison, Leon Russell, etc. Ara el sentirem en directe en l'encarnació del grup Delaney and Bonnie, on hi ha Eric Clapton a la guitarra solista, i el grup, amb Dave Mason també inclòs, interpreta una de les seves composicions més interessants, de les composicions de Mason, que provenia del seu primer àlbum en solitari, Alone Together. Es tracta de la cançó Only You Know and I Know.

Only You Know and I Know, només ho sabem tu i jo. Són Delaney and Bonnie, des del seu àlbum en directe On Tour with Eric Clapton. El contacte amb Eric Clapton porta a Dave Mason a formar part de la primera formació de Derek and the Dominos. Aquesta primera formació dura poc, però graven un single produït precisament per Phil Spector. És aquest, Tell the Truth.

És Tell the Truth, una cançó que coneixíem a ritme tranquil a l'àlbum Layla i altres cançons d'amor d'Eric Clapton, d'Eric Clapton i d'Eric and the Dominos. Aquí l'hem sentit tocada a tota castanya, semblaven els Ramones, si no fos perquè afinen, doncs, bueno, a tota castanya per la primera formació de Derek and the Dominos, on hi havia Dave Mason. Aquesta colla, aquesta tribu, i eren a Londres, circumstancialment, tocant pel primer LP en solitari de George Harrison després dels Beatles, All Things Must Pass, un triple LP. Dave Mason intervé, doncs, a les sessions de gravació d'aquest triple. El sentim en la cançó ID Glove.

I.D. Glove, de George Harrison, amb Dave Mason a la guitarra, de fet, a la gravació d'aquesta cançó que hem sentit, i participen tant músics de l'òrbita Beatle com de l'òrbita Clapton Mason. Hi ha, a la bateria hi ha Ringo Starr, però també hi ha Jim Gordon. Al baix hi ha Klaus Burman, paral·lel dels Beatles. A les tecles hi ha Gary Wright i Billy Preston, que gravaven amb els Beatles i amb els post-Beatles, però també Bobby Whitlock, el pianista de Clapton. A la guitarra hi ha George Harrison, però també hi ha Eric Clapton i Dave Mason, que, com hem dit, estava amb tots els fregats. A principis dels anys 70, Traffic es tornen a reunir i tornen a cridar Dave Mason, reincidents. Graven un LP en directe que es diu Benvinguts a la Cantina. És un disc marcat per problemes legals amb la discogràfica, de manera que el disc no pot sortir sota el nom de Traffic, i doncs el publiquen amb el nom dels 7 membres del grup. És a dir, aquest grup es deia Winwood, Capaldi, Mason, Wood, Gretsch, Quacobà i Gordon. Més complicat que Crosby, Stills, Nash & Young. El sentim en el tema Shouldn't Have Took More Than You Gave.

Shouldn't have took more than you gave. Em vas donar la mà i vaig agafar el braç. És un tema de Dave Mason, del seu LP Alone Together, però aquí interpretat pel seu grup intermitent, Traffic. Ara sentirem, sí, a Mason en solitari en un tema del mateix àlbum, World in Changes.

Un món en canvis. És Dave Mason, el nostre protagonista del programa d'avui. Un guitarrista molt interessant, però poc conegut fins... tot i que a mitjans dels 70 sí que era conegut, fins i tot va rebre una mica el tractament de les estrelles, treure un àlbum doble en directe, com Peter Frampton i com els Guitar Heroes del moment. Pel que és més conegut, Dave Mason, amb el pas del temps, és com a membre de Traffic, un grup legendari, però que avui en dia ja no ho és tant, es tendeix a confondre amb una secció del Telenotícies. Possiblement amb la intenció de passar la història d'una manera o altra, Dave Mason va acabar integrant-se al popularíssim grup Fleetwood Mac. Potser va ser per això, o potser perquè en aquell moment la cantant del grup era Becca Bramlett, filla dels seus amics Delany and Bonnie, amb qui havia tocat 25 anys abans. Sentim aquesta formació de Fleetwood Mac amb Dave Mason a la guitarra en el tema Blow by Blow.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim, doncs, és treballar sobretot, doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres, doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també, doncs, a aquelles zones, doncs, que l'arbrat, doncs, a vegades, doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs el que fem és, doncs, sobretot actuar o tenir en compte, doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, en altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després, doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs, per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip. D'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip, i per tant, doncs, permetrà, doncs, anar molt més ràpid i tenir, doncs, aquest servei de poda, doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit, mínimes.
1: Sí, de fet, es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs, perquè, doncs, estan tallant els arbres, doncs, naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit, doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar, en aquest cas, també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs, hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit, doncs, que ampliïn en una persona més, doncs, aquest servei, i, doncs, també, doncs, hem a part d'això, doncs, també invertirem 50.000 euros, doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva, doncs, que per culpa de les temperatures, doncs, s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat, doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també vam plantar, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, s'aniran replantant, doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, i una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs, recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar 2 anys el sistema de recs sense funcionar, i ens ha costat, doncs, anar millorant anar desenvolupant, i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant, doncs, s'han anat resolent. Ara pràcticament, doncs, queden poques avaries, doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec, i el que sí que hem fet, hem aprofitat també, doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així, doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs, a principi, a finals de febrer, doncs, ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori, de l'alcalde José Raimundo López, per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural i històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Una i més, Santander de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any, que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, és el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158,

0: que li va tocar un carret de la compra, semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, ja t'ho prepararé. I recollim, pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
1: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten, doncs, molts comerços, d'elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
2: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo, quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat. Clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda al dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
1: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu, doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
2: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
1: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. Fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar, doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. El tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
0: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig, i no se'n parlava. I s'ha de parlar, perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin, i això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anàvem la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias.

0: gràcies. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família hi ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
1: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que has explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar, doncs, la cura del càncer.
0: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell, que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
1: Eva?
2: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, havent d'això, decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegi i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
1: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes, que sempre diem que la gent de Sant Andreu Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
2: Sí, jo sempre he dit que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... és una... bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es va trobar allà any darrere any i també pues, per, bueno, estar, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
2: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
0: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
2: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
2: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
0: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
0: No, aviam, no, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
0: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però... les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
2: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. Bueno, el sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Guiringuele, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Gràcies, igualment.
0: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències i després amb aquest tipus de pacient, la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de grups.
1: Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres
2: són
0: prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta, molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
1: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre i, pues bueno, prens un paracetamol
2: cada
1: 6 o 8 hores sí. I fred local.
2: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
2: Que
0: sempre ens donarà indicacions de què
2: ho hem de fer
0: i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí.
1: Rentar-se les mans. La higiene de mans és molt
2: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
1: sí,
2: que vingui amb la mascareta per prevenir
1: sí
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sí, sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
2: gran,
1: vulnerable.
2: Sí.
1: També pues, posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar
2: de...
1: i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí,
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, pues, tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: també és important.
1: El menjador, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
2: Exacte.
1: No,
0: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc a... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i no sabem més
2: que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica i sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que s'ha, o sigui, han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es tenen en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
1: Sí.
2: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni i que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació.
1: Molts.
2: I que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens,
2: sí,
1: que els nens són els que més encomanen.
2: Sí.
1: Són els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven,
1: bueno,
2: entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i mientras sabatea.
1: Nietas a ventas, nietas a ventas.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de La Solana és el 93 546 1777.
1: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya. Fugir de feina ara, eh?
2: Sí,
0: bueno, sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu, adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'octubre trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'octubre trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'octubre trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia, diguem-ne...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també doncs patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement doncs veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania doncs compromesa i educada amb valors de gènere per cada cop ser una societat doncs més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI i LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és doncs apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar doncs aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja van participar el dia 1 d'octubre a l'espai situada contra la violència masclista i LGTB-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs molts serveis a l'abast, sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a d'octubre trans, divendres 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs, que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs, l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs, tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Doncs tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 4:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs, animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la perquè és molt interessant.
0: Doncs l'octubre trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest octubre trans i, sobretot, des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest octubre trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquesta recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la Parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta... amb aquesta iniciativa que ens sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació... de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ja ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera, una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc, o sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu Abarca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran, pues, d'una taula de quatre plats diferents i quatre segons diferents i potser també quatre postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant, pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades es poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja, perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè, torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons. Doncs, bueno, doncs farem uns macarrons. I macarrons i ens aniran uns bolets. I, bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut, doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre, doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment, des de la restauració, i la feina des de casa, també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina, doncs, perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden dos dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer pues, un mousse de pera. Vull dir, no, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa. Si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar. I jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell i Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
4: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
3: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
4: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades entre pel maig o pel juny, es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que les ha avançat, més encara.
3: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
4: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
3: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
4: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
3: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
4: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
3: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat als carrers?
4: Uf, és difícil de dir. Però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, no, sense dubte.
3: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
4: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
3: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
3: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros. a su país.
6: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan, ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes. Porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos. No tienen hijos los españoles. Es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
6: Llavors, ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
6: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
6: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
7: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte de que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
6: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
7: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no

0: cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven, i jo tinc 56 anys. Per tant, aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que se s'arrossega. I hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs, que estan darrere de tots aquests fons.
1: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
2: No només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
1: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als sant andreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
3: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
1: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
3: És que és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
1: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
3: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les piedras d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
1: ¿Directamente o indirectamente a tú te ha afectado el tema del encariment de la vivienda?
3: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
1: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
3: Sí, tant que sí, i tant.
1: És important? Sí, sí. Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
3: Puede ser, porque ya digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
1: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
0: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que es mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi de manar a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
1: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys, la crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos.

0: de qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors, de qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
1: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
0: Aquest 11 de novembre, convocada vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda, eh?
2: Em sembla bé, em sembla molt bé.
0: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna cosa?
2: Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, sí, i tant que sí.
0: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga.
2: Sí.
0: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys, eh?
2: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
0: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
2: No.
0: La pujada?
2: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves... Jo el que més penso són els joves que no tenen medis de sortir de casa.
0: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
2: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
0: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana,
2: sí,
0: de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga, després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
2: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a mira, seré una mica dura, amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, el pis seu tindria un amo, Sí que és, potser que no ho entengui, i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona. Hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
0: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda, o no?
2: Sí.
0: O s'ha de regular?
2: Una cosa és un propietari que vulgui llogar o vendre, però los voltors, això no, estic totalment en contra.
0: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
5: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern, apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
4: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
5: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert, i en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
4: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
5: sí,
4: amb l'alcalde.
5: I no? Potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
4: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
5: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
4: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
5: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
4: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació, i jo crec que vostè va a totes les
5: assemblees,
4: a part la del seu barri.
5: Correcte,
4: no?
5: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs, en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
4: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
5: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
4: També regidor de joventut,
5: sí, exacte.
4: Aquí també hi va assistir.
5: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
4: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
5: no?
4: A través del WhatsApp.
5: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
4: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
5: Exacte.
4: I aquí ens donaran...
5: Sí, sí, exacte. Molt bé.
4: Dilluns 19 d'octubre.
5: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
4: Dimarts 20 d'octubre.
5: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
4: Dimecres 21 d'octubre.
5: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
4: Dijous 22 d'octubre.
5: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
4: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
5: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
4: Dimarts 3 de novembre.
5: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Campreses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
4: Dimecres 4 de novembre.
5: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
4: I l'última, dijous 5 de novembre.
5: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
4: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
5: I tant, és que al final que...
4: No tots són queixes.
5: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
4: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
5: Molt bé, moltes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
6: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
4: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
6: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
4: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
6: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
4: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
6: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també doncs de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
4: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
6: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
4: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
6: Sí, a més, el fet de participar-hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta, que es sortejarà entre els participants. I també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
4: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
6: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
4: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el proper dimarts.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas, amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara

0: A través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
0: assemblees,
1: a part sí. La del seu barri.
0: Correcte,
1: no?
0: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: En l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
0: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: Regidor de joventut,
0: sí, exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
0: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser super positiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
0: no?
1: A través del WhatsApp.
0: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
0: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
0: Sí, sí, exacte, molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
0: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
0: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre.
0: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre.
0: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
0: Que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre.
0: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Can Preses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre.
0: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
1: I l'última,

0: dijous 5 de novembre
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tot són queixes.
1: No tot són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de por. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, en altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs a aquest servei i doncs també doncs hem a part d'això doncs també invertirem 50.000 euros doncs en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs que per culpa de les temperatures doncs s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet doncs aquests nous arbres ja tenim marcat doncs a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests, anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant doncs, s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs al principi, a finals de febrer, doncs, ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sàvilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López.
3: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
4: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
3: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
4: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río, per tant també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del GastroRecap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí el restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. El que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és d'agrair sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa que ens sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el GastroRecap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat. I aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRecap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran pues, d'una taula de quatre plats diferents i quatre segons diferents i potser també quatre postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta, vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria bueno, i que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit, 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè, torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons. Doncs, bueno, doncs farem uns macarrons. I macarrons i ens aniran uns bolets. I, bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment, des de la restauració, i la feina des de casa, també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda, si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo sóc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 hores, i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo. Unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols alguna cosa fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, en una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
3: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
3: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
3: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també doncs de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
3: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
3: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, al ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.

fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs, a aquest servei i doncs, també doncs, hem, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures doncs, s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar 2 anys el sistema de rec sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests... anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec, i el que sí que hem fet, hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Santandero de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Santandero de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Colea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Colea del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania, en què ha participat una una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Un any més, Sant Andreu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer a la gent de la Junta quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És allà... la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem i algú ens afegeix a més per ajudar-nos i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar. A l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat. Clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que

0: hem de recordar que també teniu doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva.
1: Sí, tenim un local al CRA i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. Fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família hi ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, havent d'això, decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem

0: la gent ens vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix la malaltia, la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
1: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes, que sempre diem que la gent de Sant Andreu de Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
0: Sí, jo sempre ho he dit, que Sant Andreu, la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta, com a altres coses, participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de, és una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es troba allà any de ver any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
0: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permet, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta, molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
0: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Mm. Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, no, aviam. No, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit. Però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
0: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringelli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començarem la resta de grups. ¿Vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasis en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen risc, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I per lo de més serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Herpeszoster, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és molt recomanable la vacuna. aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem, residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també, a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí, sense cita, qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de...
1: A la resta de grups. Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. També és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
1: es vacuni. I hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada. Per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però...
2: La grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió. Sí. Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, et prens un paracetamol
2: cada
1: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari,
2: que
0: sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i que no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí,
1: rentar-se les mans. La higiene de mans és
2: molt
1: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o comença amb sintomatologia, és important que, doncs, que vingui amb la mascareta per prevenir a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, Marta, és veritat, tu ho has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona vulnerable.
2: Gran, sí.
1: També posar-se la mascareta, sobretot en l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida
1: social. I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: també és important.
1: Al menjador, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre,
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
1: Exacte.
0: Ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions, i ingrés a hospital i
2: no sabem més.
1: I no sabem més.
2: Què pot passar?
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques, és una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B, i aquest any pues, és el primer any que l'han canviat totalment, o sigui, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
1: Sí.
2: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens, que els nens són els que més encomanen. Són els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i ni ens assabentem.
1: Ni t'assabentes, ni t'assabentes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de la Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de la Solana és el 93 546 1777.
1: A la meva salut, a la citasalut.gencat.cat, al call center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé la campanya. S'ho gira feina ara, eh?
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: Però sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí,
2: sí, sí,
1: sí.
2: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'octubre trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'octubre trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'octubre trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també doncs patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement doncs veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania doncs compromesa i educada amb valors de gènere per cada cop ser una societat doncs més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI i LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és doncs apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar doncs aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí, van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs molts serveis a l'abast sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres el 9 d'octubre, a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Míquer i la senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 4:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. El que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat. I aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera, una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc. El porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest Caso Recap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu Abarca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran, pues, d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant, pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè, bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són, farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs, bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i, bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats. La cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut, doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre, doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment, des de la restauració, i la feina des de casa també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina, doncs, perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden dos dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc del 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet, tens moltes sortides abans de llançar. I jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuïda.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per el dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
4: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
3: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
4: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades pel maig o pel juny, on es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que s'ha avançat, més encara.
3: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
4: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
3: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
4: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
3: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
4: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
3: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat als carrers?
4: Uf, és difícil de dir, però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, sense dubte.
3: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox, creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
4: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
3: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
3: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros. a su país.
6: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan, ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco. Ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes. Porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos. No tienen hijos los españoles. Es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
6: Llavors, ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
6: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
6: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
7: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
6: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
7: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
6: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
7: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega. I hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
6: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: Només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
6: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
8: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
6: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
8: És que... és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, Es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden.

0: ¿Directament o indirectament a tu t'ha afectat el tema de l'encariment de la vivenda?
1: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
0: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
1: Sí, tant que sí, i tant.
0: És important? Sí, sí. Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
1: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
0: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
2: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que els mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica... partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi demanat a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure, un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, doncs pues no sé.
0: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys. La crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
2: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis i és com un peix que es menja la cua.
0: Aquest 11 de novembre, convocada a vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda,
3: Em sembla bé, em sembla molt bé.
0: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna cosa?
3: Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, sí, i tant que sí.
0: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga.
3: Sí.
0: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys,
3: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
0: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
3: No.
0: La pujada?
3: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves, jo el que més penso són els joves que no tenen medi de sortir de casa.
0: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
3: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
0: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana,
3: sí,
0: de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda està, de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat i sobretot creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
3: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a mira, seré una mica dura, amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, el pis seu tindria un amo. Sí que és, potser que no ho entengui i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara.

0: aquesta dona, hi ha casos, pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
1: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda o no?
0: Sí.
1: O s'ha de regular?
0: Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre, però los voltors... això no, estic totalment en contra.
1: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
4: Doncs, bé, com dic, bon dia, doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe de tu a tu i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no? Públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
3: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde.
4: Uh-huh.
3: Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
4: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert, i en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
3: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas, amb l'alcalde.
4: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
3: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
4: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
3: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
4: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
3: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
4: assemblees. Assisteix a totes les assemblees,
3: a part la del seu barri,
4: correcte,
3: no?
4: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
3: En l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
4: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
3: Regidor de joventut,
4: sí, exacte.
3: Tant, aquí també hi va assistir.
4: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
3: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
4: no?
3: A través del WhatsApp.
4: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
3: 674 795 180. 674-795-180. Número de WhatsApp, eh? Uh-huh. Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
4: Exacte.
3: I aquí ens donaran...
4: Sí, sí, exacte. Molt bé.
3: Dilluns 19 d'octubre.
4: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
3: Dimarts 20 d'octubre...
4: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
3: Dimecres 21 d'octubre...
4: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
3: Dijous 22 d'octubre...
4: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
3: Passem ja al dilluns 2 de novembre...
4: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
3: Dimarts 3 de novembre...
4: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Campreses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
3: Dimecres 4 de novembre...
4: Al barri de la Solana, al parc de la Solana.
3: I l'última, dijous 5 de novembre...
4: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca d'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
3: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
4: I tant, és que al final que...
3: No tots són queixes.
4: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
3: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
4: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
5: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
3: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
5: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
3: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
5: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
3: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
5: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir amb un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
3: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
5: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
3: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
5: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
3: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
5: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis i ens veiem allà totes i tots.
3: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el proper dimarts.
2: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes?